0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: per nosaltres.
1: Hem tot a punt. I no t'ho perdis. I
0: els tres.
1: Arriba-ho. Fins ara.
2: Everybody, yeah. Rock your body, yeah. La fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, yeah. La millor fórmula d'aquest

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable. Yeah, right.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu. I'm a

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: ugly redayed or some shit like that.
1: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Huguer. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua de signes catalana. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls. Unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'han conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular d'uns 5 i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats com ceràmiques vidriades que estan sent estudiades. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un forn bastant potent perquè té una fundària de quasi són 4 metres i entre 4 metres 20-30 és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors, és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors, nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem de tratar d'això, que es va abandonar, es va col·lapsar i llavors es va tapar. Val. Llavors, s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia i ara està pendent de veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el 20 d'abril i actualment estan aturats per tal de poder garantir l'accés dels arqueòlegs amb seguretat, ja que es va assolir una fundària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. Les seves paraules han estat les següents. És un gran honor que la meva obra sigui reconeguda per quart any consecutiu en un festival internacional d'aquesta importància. Em fa especialment feliç poder portar el nom de Caldes de Montbui fins a Corea del Sud. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi, una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza l'esdeveniment per a la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema «I soc i som pel present i pel futur independència». A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui, demà, el proper dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet del bus amb un preu de 12 euros. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició. Una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. I les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general, amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, tot i que serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Huguer. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua de signes catalana. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls. Unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'han conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular, d'uns 5 i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats com ceràmiques vidriades que estan sent estudiades. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un forn bastant potent perquè té una fundària de quasi són 4 metres i entre 4 metres 20-30 és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors, és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors, nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem de tratar d'això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Vale. Llavors, s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia i ara està pendent de veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el 20 d'abril i actualment estan aturats per tal de poder garantir l'accés dels arqueòlegs amb seguretat, ja que es va assolir una fundària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. Les seves paraules han estat les següents. És un gran honor que la meva obra sigui reconeguda per quart any consecutiu en un festival internacional d'aquesta importància. Em fa especialment feliç poder portar el nom de Caldes de Montbui fins a Corea del Sud. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi, una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza l'esdeveniment per a la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema «I soc i som pel present i pel futur independència». A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui, demà, el proper dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet del bus amb un preu de 12 euros. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició. Una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. I les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general, amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, tot i que serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Huguer. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua de signes catalana. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls. Unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'han conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular, d'uns 5 i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats com ceràmiques vidriades que estan sent estudiades. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un forn bastant potent perquè té una fundària de quasi són 4 metres i entre 4 metres 20-30 és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors, és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors, nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Vale. Llavors, s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia i ara està pendent de a veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el 20 d'abril i actualment estan aturats per tal de poder garantir l'accés dels arqueòlegs amb seguretat, ja que es va assolir una fundària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. Les seves paraules han estat les següents. És un gran honor que la meva obra sigui reconeguda per quart any consecutiu en un festival internacional d'aquesta importància. Em fa especialment feliç poder portar el nom de Caldes de Montbui fins a Corea del Sud. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi. Una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza l'esdeveniment per a la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema «I soc i som pel present i pel futur independència». A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui i demà, el proper dilluns, dimarts i dimecres, de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet del bus amb un preu de 12 euros. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició. Una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. I les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general, amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, tot i que serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hey, hey, hey, hey, hey.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Hugué. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua de signes catalana. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls. Unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'han conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular d'uns 5 i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats com ceràmiques vidriades que estan sent estudiades. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Flórez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un forn bastant potent perquè té una fundària de quasi són 4 metres i entre 4 metres 20-30 és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors, és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors, nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa. I hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Val. Llavors, s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia. I ara està pendent de a veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el 20 d'abril i actualment estan aturats per tal de poder garantir l'accés dels arqueòlegs amb seguretat, ja que es va assolir una fundària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. Les seves paraules han estat les següents. És un gran honor que la meva obra sigui reconeguda per quart any consecutiu en un festival internacional d'aquesta importància. Em fa especialment feliç poder portar el nom de Caldes de Montbui fins a Corea del Sud. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi. Una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza l'esdeveniment per a la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema «I soc i som pel present i pel futur independència». A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui i demà el proper dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet del bus amb un preu de 12 euros. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició. Una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. I les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general, amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, tot i que serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
4: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Huguer. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua de signes catalana. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Han trobat restes arqueològiques a les obres de millora de la C-59. El projecte conegut com a corredor BRCAT C-59 Riera de Caldes, per on ha de passar el carril bus i bici, s'ha topat amb unes restes a la zona d'accés de Can Valls. Unes restes que pertanyen a un antic forn del segle XIX. Durant els treballs de control arqueològic es va observar un possible forn, amb el que semblava una bòbila de 6 arcs que no s'han conservat, però que gràcies als arrencaments laterals es poden distingir. Dins la planta rectangular, d'uns 5 i gairebé 3 metres de costat, s'han trobat materials recuperats com ceràmiques vidriades que estan sent estudiades. Així ho ha explicat l'arqueòleg a càrrec dels treballs, Antoni Florez, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Bueno, és un forn bastant potent perquè té una fundària de quasi són 4 metres i entre 4 metres 20-30 és molt potent i fa 6 metres per 3. Llavors, és un tipus de forn que estaria fet per el que seria per a cocció, ja sigui de ceràmica o de material constructiu. Tenia una graella amb 16 arrencaments que aguantaven la parrilla. Llavors, nosaltres el que hem fet és buidar tota la runa i hem detectat això, que es va abandonar, es va col·lapsar, llavors es va tapar. Vale. Llavors, s'ha excavat tot, falta confirmar la cronologia i ara està pendent de a veure si volen musealitzar o qualsevol cosa.
1: Els treballs van començar el 20 d'abril i actualment estan aturats per tal de poder garantir l'accés dels arqueòlegs amb seguretat, ja que es va assolir una fundària de 4 metres i no han localitzat el fons de la cambra de combustió. Properament, entre setembre i octubre, esperen poder baixar i continuar descobrint de forma més manual i amb els mitjans de seguretat adients. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. Les seves paraules han estat les següents. És un gran honor que la meva obra sigui reconeguda per quart any consecutiu en un festival internacional d'aquesta importància. Em fa especialment feliç poder portar el nom de Caldes de Montbui fins a Corea del Sud. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi, una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza l'esdeveniment per a la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema «I soc i som pel present i pel futur independència». A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui, demà, el proper dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet del bus amb un preu de 12 euros. Aquest divendres comença la 13a edició del FanCon a Palau Solità i Plegamans. Des de divendres fins al diumenge, el Festival de Lleure Alternatiu se centra en els Escape Rooms, un festival que enguany divulga sobre els Escape Rooms i que tindrà sales tematitzades per viure diferents escapades i pensat per a diferents franges d'edat. A més, es mantenen els clàssics com la lluita lliure i l'autocinema amb una doble sessió de pel·lícules vintage. L'Ajuntament de Palau ha destinat una aportació econòmica d'uns 15.000 euros, cessió d'espais i més recursos per poder aconseguir fer una nova edició. Una iniciativa que va néixer fa 13 anys i que suposa una important fita anual dins l'agenda cultural del municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada que començarà amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia. I les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general, amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada i després d'algun inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. El vent continuarà bufant fluix en general, tot i que serà una mica més intens durant les hores centrals i a la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat.

pasados. Yeah, baixat fins a l'infern.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
2: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions.
0: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
4: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
3: Això dèiem entre acusacions velades, com sentíem, del líder del PP, Núñez Feijóo.
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
3: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
0: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
3: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts ahir a nit a València.
0: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
3: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
0: Als esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
6: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 7:45 del vespre. Diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tira endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia. Tenim problemes per escoltar ara mateix Esther Minguell, ja està compareixent en directe la consellera d'Educació, Esther Niubó, i estem molt pendents d'aquesta reunió que han mantingut al llarg del matí amb els sindicats educatius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu i precisament l'USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim possibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia. Doncs en una CGT han exposat a la dels docents firmen apropat posicions de vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi. Ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
9: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment els acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
8: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
10: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
4: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
10: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
4: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
10: I també explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
11: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
10: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
10: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
0: Tot plegat, com dèiem, en una compareixença al Congrés. Carina, però què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
8: Doncs els socis de govern com Sumar i Esquerra també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
12: Jo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
3: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueras.
13: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
3: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
0: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
3: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
0: Tornem a Catalunya. El curs del Parlament ha arrencat aquest matí. Ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
3: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat, i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
0: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molné.
14: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí, i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
15: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la diada nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu diada nacional, diada de la nació catalana. I per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
14: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona, i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
0: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
3: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació, contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans, i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
0: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
16: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Saledes ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
17: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
16: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: La xarxa de comunicació local.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
20: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
19: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
0: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, qui busquen des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials, el Consell Comarcal, feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
3: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
0: La Plana Ràdio, Teresa Giné.
21: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
22: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
21: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
0: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu buscat a França per un homicidi.
3: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
0: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
3: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i, posteriorment, van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
0: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
3: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical del CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
23: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
24: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades,
2: no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
23: CIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
0: I és moment per la cultura. Avui molt cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
7: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
6: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
0: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
9: Míriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes, i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per La bola negra. Pel que fa a Los domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
0: I abans dels esports, passem per Mollerussa perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
24: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
25: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'Exèrcit, que un any més el jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs serà pel Josep Borrell, com a jurat, el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelong.
24: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidor. I l'any passat, els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
26: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona, Quitxanàs, Manresa, que disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
27: Només tres jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
4: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho y...
27: La pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
26: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
5: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
26: Avui Brian Zaragoza, protagonista juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona. El club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
8: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és el favor que vinc, i evidentment amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt, molt content d'estar aquí.
26: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: My love is what you're... Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per l'inici del curs. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera Niubó demana més temps per poder negociar.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris.
3: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid.
0: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
4: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués. Això entre acusacions velades pel líder del PP, Núñez Feijó.
5: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
4: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
0: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut des de divendres a Santa Bàrbara.
4: Ho confirma l'alcalde del municipi, que també assegura que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos pel males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
0: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
4: Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
0: Als esports, l'Espanyol presenta dues cares noves. Joan Barberà.
7: El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol, que també ha presentat avui el defensa Gorosabe.
0: I fem un cop d'ull a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tira finalment endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants principals, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. En una reunió de més de 3 hores, l'USTEC i la CGT han exposat a la consellera les principals reivindicacions dels docents. Afirmen que no s'han apropat posicions i mantenen la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un parèntesi que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
3: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides, no?
9: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical i la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar millores.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana la seva dimissió de nou i apunta a una connivència del president espanyol per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
10: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
11: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. Y es que hubo otros que nos...

0: Co-president del PP.
1: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
0: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
1: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
0: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
2: Tot plegat en una compareixença a petició pròpia al Congrés. Carina, què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
0: Doncs els socis de govern, com Sumari Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
3: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
0: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir, diuen, més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
4: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
0: En aquest sentit, els juntaires han tornat a exigir el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
2: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia amb 128 persones a bord.
5: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
2: Tornem a Catalunya, aquí el curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, desvelant els principals actes de la Diada de l'11 de setembre.
5: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat a l'Espluga.
2: L'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
6: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'albert Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, aprofita l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
7: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
6: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
2: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament l'any 2011.
5: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir ni un acte de violència ni d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
2: A Girona, l'alcalde Lluc Salell es mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salell es adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
8: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Saletes ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
9: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure-us i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
8: Salelles ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
2: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos es tracta d'una beca que garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
11: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim, no?
10: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
2: Són 3:15. En relació al nadó desaparegut divendres a Santa Bàrbara, al Montsià, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment de la família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
5: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
2: La Plana Ràdio, Teresa Giné.
12: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
13: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que si li demanen al Consell Comarcal.
12: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
2: Seguim amb més qüestions. Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama que es compleixi l'acord signat amb l'empresa.
5: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
2: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
14: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
15: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
14: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial. i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
2: I ens centrem ara en el sector primari. Una plantació experimental a Tordera, al Maresme, estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. Els primers resultats, com a mínim, són prometedors. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
16: El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
17: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
16: Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys en presència de calci. L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals.
2: I és moment per a la cultura. Avui especialment cinematogràfica. Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
19: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
18: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
2: I seguim parlant de cinema. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo i Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
5: Míriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per Bola Negra. Pel que fa a Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actiu principal.
2: I passem avui també per Torelló, ja que la programació del Teatre Sibirnàrium es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de la localitat osonenca. És una de les principals novetats del segon tram de la temporada, que coincideix, per cert, amb les obres de remodelació del nou equipament. Ràdio Ona de Torelló, Ingrid Franquesa.
20: Una programació que manté l'aposta per la diversitat d'estils i alhora dona protagonisme a les companyies locals. Eli Corrius és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló.
21: On hi ha música, circ, dansa i teatre i propostes en espais no convencionals, ja que ha passat cinema de muntanya, es tanca el teatre per començar-lo a preparar, desmuntar i preparar-nos per la nova reforma que hi haurà.
20: La programació començarà el 26 i 27 de setembre amb la comèdia La mare que ens va parir de 969 Teatre. La temporada també comptarà amb diverses propostes de companyies locals com el Bueno, el Feu i el Malo de Teatre SL i Sols de Teatre. Entre les propostes teatrals també hi ha Per Magel, El Comte Arnau i Plaer Culpable, així com espectacles com Refugi de Manolo Alcántara o Entre Caixes de la companyia Unisó.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol presenta dues cares noves.
1: Bon dia, Marta. El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, ha dit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
3: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Español es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
1: Avui Brian Zaragoza ha estat protagonista, com ho ha estat el defensa Gorosabel, també un dels nous fitxatges de Monchi. També dia de presentacions a Girona. El club gironí, que vol retornar a la primera divisió, ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
22: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa per lo que vinc, i evidentment amb un objectiu clar, i jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
1: El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya en guanyar el Barça Atlètic per 2-1. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
23: És una victòria de projecte, una victòria de ciutat, i que al final el que fa és reforçar les nostres conviccions, que hem de ser fiels a nosaltres mateixos, al nostre estil, jugar amb il·lusió sempre, amb ganes de fer les coses de la millor manera i amb molt de sentiment.
1: I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut de Badalona i Quitsanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
24: Només tres jugadors de la temporada passada continuen al Quitsanàs Manresa. El bon rendiment tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
25: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador, y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB, y Manresa siempre ha estado ahí, e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
24: la pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
1: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. Un torneig, aquest tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta. Recordem, diumenge, els dos partits amb equips d'ACB es podran viure i veure en directe a la xarxa Més. Són els partits entre el Joventut de Badalona i l'Ulm i el Manresa Lleida. Dos partits destacadíssims diumenge en directe a la xarxa Més. I l'organització de l'Open Internacional de Vic Gran Premi Diputació de Barcelona de tenis de taula han confirmat la presència de dos dels millors palistes catalans, de Marc Durant i Joan Massip, jugadors de la Noli Les Borges Vall de la Superdivisió, que aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran a la capital d'Osona.
2: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ens acomiadem aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La penya blaugrana calderina ha celebrat el seu 50è aniversari. Els barcelonistes de Caldes s'han reunit aquest dimecres per commemorar els 50 anys de l'entitat. En aquest acte celebrat al seu local es van anticipar les activitats que han preparat per la fita històrica complerta. Finalment, també va haver-hi torn de preguntes per als membres de la Junta i refrigeris per als participants. El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Huguer. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista, a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, com el català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua catalana de signes. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Caldes veu augmentar l'atur del mes d'agost. Al igual que gairebé tots els municipis del Vallès Oriental, les persones aturades a Caldes aquest agost han augmentat respecte al juliol. El mes anterior havia 600 persones aturades, però a l'agost s'ha transformat en 640, un augment que no només apuja entre mesos, també amb l'any anterior. I és que respecte a l'any 2025 també ha augmentat amb 7 usuaris l'atur de l'agost d'enguany. Tot i que aquest augment entre els anys, la comarca ha experimentat un descens d'un 1,66 entre 2025 i 2026, unes 303 persones menys en situació d'atur aquest agost, el que suposa gairebé 18.000 persones aturades en aquest mes d'estiu. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països diferents, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi. Una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Ja es poden adquirir les entrades per al concert de la companyia elèctrica Dharma. El pròxim dimecres 9 de setembre, a 7:45, la sala d'actes del Carme acollirà el mític grup de rock dels Germans Fortuny. L'Ajuntament ha organitzat el concert dins el programa de la Diada Nacional de Catalunya, un acte que tindrà un cost de 12 euros i en què ja es poden adquirir les entrades a través del web de Caldes Cultura. El grup Sansenc porta actiu des de 1972 sent un dels grans referents de rock a Catalunya i creant himnes que han quedat a la memòria col·lectiva del país. També des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza esdeveniments per la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema "I sóc qui som pel present i pel futur, independència". A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui, demà, el proper dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet de bus amb un preu de 12 euros. I acabem amb el temps. Avui tenim una jornada que ha començat amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia i les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran encara més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La penya blaugrana calderina ha celebrat el seu 50è aniversari. Els barcelonistes de Caldes s'han reunit aquest dimecres per commemorar els 50 anys de l'entitat. En aquest acte celebrat al seu local es van anticipar les activitats que han preparat per la fita històrica complerta. Finalment, també va haver-hi torn de preguntes per als membres de la Junta i refrigeris per als participants. El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Huguer. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista, a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, com el català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua catalana de signes. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Caldes veu augmentar l'atur del mes d'agost. Al igual que gairebé tots els municipis del Vallès Oriental, les persones aturades a Caldes aquest agost han augmentat respecte al juliol. El mes anterior havia 600 persones aturades, però a l'agost s'ha transformat en 640, un augment que no només apuja entre mesos, també amb l'any anterior. I és que respecte a l'any 2025 també ha augmentat amb 7 usuaris l'atur de l'agost d'enguany. Tot i que aquest augment entre els anys, la comarca ha experimentat un descens d'un 1,66 entre 2025 i 2026, unes 303 persones menys en situació d'atur aquest agost, el que suposa gairebé 18.000 persones aturades en aquest mes d'estiu. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països diferents, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'Escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi. Una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Ja es poden adquirir les entrades per al concert de la companyia elèctrica Dharma. El pròxim dimecres 9 de setembre, a 8:15, la sala d'actes del Carme acollirà el mític grup de rock dels Germans Fortuny. L'Ajuntament ha organitzat el concert dins el programa de la Diada Nacional de Catalunya, un acte que tindrà un cost de 12 euros i en què ja es poden adquirir les entrades a través del web de Caldes Cultura. El grup Sansenc porta actiu des de 1972 sent un dels grans referents de rock a Catalunya i creant himnes que han quedat a la memòria col·lectiva del país. També des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza esdeveniments per la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema "I sóc qui som pel present i pel futur, independència". A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui, demà, el proper dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet de bus amb un preu de 12 euros. I acabem amb el temps. Avui tenim una jornada que ha començat amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia i les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran encara més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La penya blaugrana calderina ha celebrat el seu 50è aniversari. Els barcelonistes de Caldes s'han reunit aquest dimecres per commemorar els 50 anys de l'entitat. En aquest acte celebrat al seu local es van anticipar les activitats que han preparat per la fita històrica complerta. Finalment, també va haver-hi torn de preguntes per als membres de la Junta i refrigeris per als participants. El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Huguer. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista, a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, com el català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua catalana de signes. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Caldes veu augmentar l'atur del mes d'agost. Al igual que gairebé tots els municipis del Vallès Oriental, les persones aturades a Caldes aquest agost han augmentat respecte al juliol. El mes anterior havia 600 persones aturades, però a l'agost s'ha transformat en 640, un augment que no només apuja entre mesos, també amb l'any anterior. I és que respecte a l'any 2025 també ha augmentat amb 7 usuaris l'atur de l'agost d'enguany. Tot i que aquest augment entre els anys, la comarca ha experimentat un descens d'un 1,66 entre 2025 i 2026, unes 303 persones menys en situació d'atur aquest agost, el que suposa gairebé 18.000 persones aturades en aquest mes d'estiu. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països diferents, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'Escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi, una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Ja es poden adquirir les entrades per al concert de la companyia elèctrica Dharma. El pròxim dimecres 9 de setembre, a 8:15, la sala d'actes del Carme acollirà el mític grup de rock dels Germans Fortuny. L'Ajuntament ha organitzat el concert dins el programa de la Diada Nacional de Catalunya, un acte que tindrà un cost de 12 euros i en què ja es poden adquirir les entrades a través del web de Caldes Cultura. El grup Sansenc porta actiu des de 1972 sent un dels grans referents de rock a Catalunya i creant himnes que han quedat a la memòria col·lectiva del país. També des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza esdeveniments per la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema "I soc i som pel present i pel futur, independència". A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui, demà, el proper dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet de bus amb un preu de 12 euros. I acabem amb el temps. Avui tenim una jornada que ha començat amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia i les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran encara més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La penya blaugrana calderina ha celebrat el seu 50è aniversari. Els barcelonistes de Caldes s'han reunit aquest dimecres per commemorar els 50 anys de l'entitat. En aquest acte celebrat al seu local es van anticipar les activitats que han preparat per la fita històrica complerta. Finalment, també va haver-hi torn de preguntes per als membres de la Junta i refrigeris per als participants. El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Hugué. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista, a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, com el català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua catalana de signes. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Caldes veu augmentar l'atur del mes d'agost. Al igual que gairebé tots els municipis del Vallès Oriental, les persones aturades a Caldes aquest agost han augmentat respecte al juliol. El mes anterior havia 600 persones aturades, però a l'agost s'ha transformat en 640, un augment que no només apuja entre mesos, també amb l'any anterior. I és que respecte a l'any 2025 també ha augmentat amb 7 usuaris l'atur de l'agost d'enguany. Tot i que aquest augment entre els anys, la comarca ha experimentat un descens d'un 1,66 entre 2025 i 2026, unes 303 persones menys en situació d'atur aquest agost, el que suposa gairebé 18.000 persones aturades en aquest mes d'estiu. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països diferents, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'Escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi. Una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Ja es poden adquirir les entrades per al concert de la companyia elèctrica Dharma. El pròxim dimecres 9 de setembre, a 8:15, la sala d'actes del Carme acollirà el mític grup de rock dels Germans Fortuny. L'Ajuntament ha organitzat el concert dins el programa de la Diada Nacional de Catalunya, un acte que tindrà un cost de 12 euros i en què ja es poden adquirir les entrades a través del web de Caldes Cultura. El grup Sansenc porta actiu des de 1972 sent un dels grans referents de rock a Catalunya i creant himnes que han quedat a la memòria col·lectiva del país. També des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza esdeveniments per la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema "I sóc qui som pel present i pel futur, independència". A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui, demà, el proper dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet de bus amb un preu de 12 euros. I acabem amb el temps. Avui tenim una jornada que ha començat amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia i les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran encara més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Paraules, música i lletres a la fresca. L'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia.

0: Bona tarda, encetem una nova edició de paraules, música i lletres a la fresca. I avui tornem a obrir aquest programa que encara respira estiu, però sobretot respira cultura. Un espai on cada dijous de 7 a 9 del vespre ens deixem portar per les paraules, sons i mirades que ens connecta amb la creativitat i amb la gent que la manté viva. Avui us hem preparat dues hores que són dos paisatges diferents, però que comparteixen una mateixa idea, la cultura com a lloc de vida. A la primera hora, de 7 a 8 del vespre, la dedicarem a la música i a les emocions que ens transmet. Ho fem guiades per una persona que ha sabut capturar l'essència de la introspecció amb les seves melodies delicades i evocadores, i també ha creat un univers sonor molt personal, ple de sensibilitat, introspecció i emoció. Jan Ube, nom artístic del compositor i pianista mataroní Joan Sánchez. Una conversa que estarà centrada en les seves darreres composicions, en la seva música que traspassa fronteres, que navega arreu del món i que acompanya projectes individuals, meditacions i moments de pau. Això de seguida ho parlarem. La segona hora, de 8 a 9 del vespre, en les paraules i les lletres, estarà dedicada íntegrament a la cultura. A la cultura, diguem, pel que fa als llibres, no? Parlarem de llibres, de lectures, de comunitat lectora i de tot allò que forma part d'una biblioteca, la de més proximitat, la nostra, la de Caldes de Montbui, perquè la temàtica d'aquest espai de temps gira al seu voltant. La vida cultural que ens construeix des de l'espai que preserva les històries i que crea els vincles culturals. Conversarem amb Clara Cervera, directora de la Biblioteca de Caldes de Montbui. Ja dic, un equipament amb gairebé 25 anys de vida, molt bé consolidat, viu, actiu i estimat. I ara sí, entrem a la primera hora del programa. Una hora que, com hem dit en el sumari, dedicarem a la música que ens acompanya, que ens transforma, que ens obre finestres interiors. Una música que no només s'escolta, sinó que es respira. Ara mateix, de fons, estem escoltant Instants. És així, oi que sí?
1: Sí. En castellà, Instantes, però bueno.
0: Instantes. Sí. Bueno, jo li he dit Instants.
1: Bueno, també està bé, sí.
0: I aquesta persona que m'està parlant és Jan Ube. Aquest és el nom artístic de Joan Sánchez. Doncs
1: bon
0: benvingut de nou, eh?
1: Bon dia,
0: de nou a la ràdio, tot i que l'espai és diferent.
1: Sí, sí, sí. Canviat. És molt maco, eh?
0: Sí, perquè justament ara, pues, aviat, a l'octubre, farà un any que
1: sí,
0: vas estar, vas venir a la ràdio.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I justament en aquell moment, no sé si acabava de sortir, bueno, havies rebut premis.
1: Un premi, sí, sí, sí, sí, sí,
0: de... Havies fet actuacions o estaves a punt de fer, no, ja l'havies feta, crec, aquella presentació que vas fer a la llibreria, la primera, perquè després has fet una altra actuació a la Byron.
1: A la llibreria. Sí, tu vas venir a la primera.
0: A la primera.
1: Sí, sí. I la segona...
0: No sé si encara l'havies fet o no. Vull dir
1: no,
0: que...
1: sí, perquè jo a la llibreria Byron ens vam conèixer allà.
0: Sí.
1: I, sí, sí, sí, clar,
0: sí, tot just.
1: Allà em vas convidar al programa, em vas convidar allà.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, i ara que ha passat mes de maig, vaig tornar a fer
0: una altra a la Byron.
1: També, a la llibreria
0: Byron. Però sense parar de fer actuacions per tot arreu, vull dir, podríem dir Madrid, no sé si a Múrcia també... Vull
1: no,
0: dir...
1: no, vaig estar també a València.
0: A València,
1: sí,
0: València.
1: Sí.
0: I bé, i ara parlarem de les immediates, vull dir, perquè podríem dir que no t'atures ni en quant a fer gires ni quant a composicions. Vull
1: sí,
0: dir que,
1: vaig fer,
0: que
1: vaig
0: és
1: fer.
0: Normal, cosa molt normal, no?
1: Sí, clar, sí, sí.
0: Doncs per això que dic que és un plaer, un honor, no?, que estiguis amb nosaltres. En aquest cas, que és un pianista, jo ja te presento, no?, que crea melodies que no només sonen, sinó que habiten. És un artista que ha construït un univers musical delicat, profund, emocional i reconeixible des de la primera nota. És que podríem dir que estàs entre la música clàssica i la modern, bueno, la actual, no? Podríem dir.
1: Sí.
0: Jo no sé què. Jo
1: te dic, contemporani.
0: Exacte, pel que fa al piano. Bueno, normalment és pianista. Segur que fas altres instruments, però el que més et destaques justament en les teves actuacions i gires
1: sí,
0: és el piano.
1: En els concerts és piano, estic jo sol tocant el piano.
0: A més, i quan jo dic de classistes i moderns és perquè em refereixo a pianistes tipus Ludovico.
1: Sí, clar, sí, sí. Clar, per mi Ludovico és una gran influència, a part d'altres també.
0: Sí, i tant, perquè però és aquest tipus de pianistes, de manera de tocar, no? D'aquesta música, que justament, ja dic que a vegades diria, és música, no és clàssica perquè no té res a veure amb els clàssics de, jo que sé, de Bach o de Beethoven, jo que sé, tot aquests, no? No és això, vull dir que és una música, però quan diem classista és perquè no és tampoc aquell tipus de música més moderna, ni rock, ni coses d'aquestes.
1: No, és música, bueno, és música, jo li dic que és clar, la música clàssica molta està basada també en molta tècnica i així, i la música que faig jo, també una miqueta que és l'estil que fa Ludovico Einaudi, és més aviat centrada en l'emoció.
0: A l'emoció que et provoca justament sentir aquesta música.
1: Sí.
0: La pau, l'estat emocional que fa que te quedis, o sigui, que et dona tranquil·litat, no?
1: Sí, sí, sí. Intentar també pues, dir molt en poc, en poques notes, i no sé, és, també, bueno, hi ha persones que li diuen també música piano minimalista, també es pot dir.
0: També,
1: minimalista, sí.
0: També podríem dir així, tot i que minimalista jo no veig que tingui res, perquè és, ja dic, que és una música que ens traspassa a dins nostra. Vull dir, és això que és música en ànima, no?
1: Sí, és que jo quan composo, el que treballo més que la tècnica o així, és l'emoció, no? Intentar, pues, no sé, no? Cada cop que faig una melodia nova, pues, penso que puc expressar amb això, no? Quin tipus de transformació puc provocar amb aquesta melodia a la gent que l'està escoltant.
0: Uh-huh. Així per dir més coses, de fet, amb el teu recorregut, no? Que ja portes uns anys, no? O en aquest camí, doncs, podríem dir que dibuixes una història. Reneixer, escoltar el silenci, explorar el so i acceptar el propi camí.
1: Sí,
0: bueno, jo tot això m'ho he tret de quan tu m'envies la web, no? Vull dir, aleshores entrar
1: sí.
0: Qui soc, no? Qui soc, qui és Juan sí. Sánchez o Joan Sánchez o Jan V, que és el teu
1: sí,
0: nom
1: sí.
0: artístic.
1: Sí, sí, bueno, això que acabes de dir, perquè clar, són els quatre discos...
0: Són els quatre àlbums.
1: Els quatre àlbums, que el primer va ser Rebirth,
0: Renacer.
1: Que va ser del 2019, i clar, llavors, del 2019 fins ara, he publicat quatre àlbums, i clar, llavors van passant coses i tu també vas canviant, i clar, em va fer gràcia publicar aquest article en el blog, perquè sí que després d'analitzar-ho, era com... Clar, va ser algo que no vaig pensar-ho, no? Va sortir així, no? Primer, com un àlbum dedicat a renéixer, no? Com que cada dia és una nova oportunitat per fer alguna cosa, no? Si avui doncs, no has tingut un bon dia, no passa res, demà torna
0: no?
1: a sortir el sol, no? Llavors, clar, l'altre parla del silenci, perquè va ser durant la pandèmia, que estàvem tots confinats a casa, hi havia aquest silenci al carrer. L'altre va ser com una manera també d'explorar el tercer, que va al piano, i volia afegir-hi altres instruments, altres sonoritats. I el quart és el Camino Solitario, el Solo Path, que aquest parla més de seguir el teu propi camí, de no seguir el camí que et solen marcar la societat, que sempre pues, trobo que la gent més autèntica són aquests que fan el seu propi camí, encara que a vegades és un camí solitari.
0: Mm-hmm. Doncs això, no? Podríem dir que aquests quatre àlbums formen gairebé una narració secreta que tu mateix, podríem dir que no has planificat, però que avui reconeix com aquesta evolució, no? Aquesta
1: sí.
0: evolució teva. Sense planificar-la, però com ben has dit, però ha sortit així.
1: Exacte, sí, sí.
0: La teva música ha deixat de ser només composició, ara és transformació emocional. no te interessa o no te interessa només que expressi, sinó que passa dins de qui escolta, no? El que expressi la música, sinó què passa a qui escolta la música.
1: Sí,
0: què és el que sent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, és que això ha sigut arrel de, clar, durant aquests anys he rebut i segueixo rebent doncs, cada dia molts documentaris de les xarxes socials i, clar, llavors la gent, al principi jo quan vaig fer la música, quan vaig començar a composar, clar, jo pensava més en les melodies, en el so, en el que pensa un compositor, no? I després, sense igual, sense planificar-ho ni res, doncs, vaig començar a veure, arrel dels comentaris, que clar, els comentaris de la gent ajuden molt, molt, molt a conèixer el que
0: no,
1: tu
0: i
1: fas,
0: no? I quan dius la xarxa, adonidor, la quantitat de comentaris, és que tens molts seguidors, no? Però seguidors que, a més, les agrada la música. I justament
1: sí, sí.
0: Perquè val la pena, no? Moltes vegades quan tens seguidors així,
1: sí, sí.
0: Que l'entenen.
1: I clar, llavors, molts, la gran majoria, no és que diguessin, oi, que també a vegades t'ho diuen, quina melodia més maca, no? Com que anàvem més enllà i dèiem, m'està provocant telestat, m'està provocant una sensació de pau. Altres diuen, per exemple, em transporta a la infància. Altres diuen, em fa recordar del meu pare que ja no hi és i coses així. No? I llavors va ser aquí arrel de començar a analitzar aquests comentaris i dic, doncs clar, si la gent amb la música que jo faig m'estan dient tot això, és el que tinc que jo començar a fer, no? Enfocar-me en això a l'hora de composar. Pues, seguir fent el que estic fent, enfocat en aquest tipus de transformació, com li vulguis dir, no? D'estat, d'emoció.
0: Sí, és el que té... A més, moltes vegades tu fas aquesta pregunta, què és el que te transmet, no? Aquesta música? I arran d'ahir és quan tens aquestes respostes. A vegades no només seria... Jo te diria, pues, no sé... que és el que me... Però sí que em trobo molt bé, i com que em trobo molt bé, doncs vol dir que em dona benestar.
1: Sí,
0: ja està.
1: Exacte, sí, sí.
0: A vegades és senzillament això.
1: Sí, clar, exacte, sí, sí, sí. A vegades això és senzillament és això. Uh-huh. Com més simple sigui la resposta, sí, em fa sentir bé i...
0: És que és això.
1: Exacte, és el que jo,
0: clar,
1: és el que tanques, jo busco.
0: Tanques els ulls, te pots anar encara més junt, però tanques els ulls i jo és que me trobo bé.
1: Sí, sí.
0: I aleshores, doncs,
1: sí, clar,
0: si me trobo
1: perquè,
0: bé, doncs...
1: Perquè, clar, inclús en composicions que tu les fas per un tipus d'estat, dius, bueno, aquí, per exemple, aquesta composició, doncs la faig pensant una miqueta en, no sé, no?, amb la gent que ha perdut algú, així, no?, el que sigui. I després una altra persona, quan l'escolta, doncs li posa una altra història, no?, cadascú s'imagina una cosa diferent o li transmet una cosa diferent.
0: Mhm. Doncs mira, tenint en compte tot això, jo ja m'he preparat un qüestionari de preguntes relacionades en aquesta evolució teva, arran dels 4 àlbums, i també, evidentment, sense vull dir, deixar també de banda el que et porta a fer aquesta música, que són les actuacions, no? Les gires.
1: Sí.
0: I que ara, doncs, vull dir, bueno, d'això ja ho comentarem, perquè de gira ara aviat tindràs una bastant,
1: sí,
0: de bastant lluny, no?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, d'aquí a pocs dies.
1: El 24,
0: el 24 estaràs a Buenos Aires.
1: A Buenos Aires i el 26 també a Argentina.
0: Argentina, a Rosario.
1: A Rosario, sí.
0: Sí, o sigui, són dues actuacions,
1: sí.
0: O podríem dir com a gira, doncs que bé, és el fet d'anar ben junt, però o sigui, ara això ja ho deixo per després, no? Perquè ja preguntaré si és la primera o si és la segona vegada que vas allà, jo diria que és la segona, no?
1: Argentina?
0: Sí.
1: No, la primera.
0: O la primera.
1: Sí.
0: Bueno, doncs això ho parlarem. Mm. Doncs, doncs això, Jan, expliques que durant molt de temps, quan jo he dit expliques és que me centro una mica en el contingut de la teva web quan es presentes, no?
1: Sí.
0: Que durant molt temps vas pensar que evolucionar era aprendre més. Fer més coses, no? Fer més música, afegir més música, no? Quan vas descobrir que... La pregunta és, quan vas descobrir que la teva evolució anava en una direcció diferent?
1: Pues
0: és a dir, que ja no només te centres en les composicions, sinó la manera de fer aquestes composicions.
1: Sí, doncs pues això d'això no farà gaire, no? I ha sigut el que t'he explicat abans, arrel de... rebre tants de comentaris de les persones, que llavors va ser quan vaig començar a pensar això. Vaig dir, bueno, a part d'enfocar-me en el que és la composició, el so, perquè jo abans mirava molt també la part de la producció, no? Perquè jo abans de composar aquesta música, de fer això del piano, havia sigut productor de música electrònica, bueno, quan era jove, no? I vaig estar a Londres i vaig treballar amb discogràfiques, però tot...
0: Seria dir quan eres molt més jove, perquè de jove ho ets, vull dir...
1: Bueno, quan era bastant dir, més jove,
0: sí. Podríem parlar dels 18, als 20, no? Vull dir, a la vintena d'anys...
1: Sí, a la vintena d'anys, sí, ja farà uns 30 anys. Ara tinc 56.
0: Uah, i... ets jove.
1: Bueno, mitjana edat. I això, no? I sempre estava enfocat a la tècnica i això. Llavors ja després amb els anys em vaig començar a cansar de tants bueno, de tot el que és la música, no de la música electrònica, que m'agrada, la música ambiental, que és la que feia, i no la segueixo fent ara, però escolto a molts artistes, però en aquella època composava molta música ambiental. Clar, i feia servir molts aparells, no? Sintetitzadors, samplers, ordinador. I de mica en mica doncs, em vaig anar com cansant i volia fer alguna cosa més simple, no? I va ser com vaig començar amb el piano, que jo ja tocava el piano, de petit havia estudiat al conservatori, 5 anys, i vaig començar, bueno, i també va ser perquè vaig descobrir altres artistes com Ludovico Einaudi, Max Richter, i vaig començar, però quan feia aquesta música de piano, doncs clar, sempre tenia encara aquesta mentalitat com de productor, de compositor, de fer... pues les melodies, però també la producció i tot. Em fixava molt en això. I ara ja, no sé, em sembla que ha sigut a partir de, bueno, potser aquests dos últims anys, o tampoc sabria dir-te exactament, arrel de tots els comentaris que vas rebent de la gent i això, m'he anat coneixent molt més, no? I m'he donat compte que no era realment el tipus de compositor que potser jo pensava que era, no? Que tu fas una cosa pensant que té un tipus de, no sé, que la gent connectarà de la mateixa manera o veuran de la mateixa manera, no? Però clar, jo no havia pensat mai en això de fer música per transformar, per provocar un tipus de transformació o així. Potser un tipus d'emoció sí, però no un tipus de transformació. I arrel de tot això, dels comentaris de la gent, dels concerts sobretot, que ja doncs, la gent et comenta moltes coses, vaig decidir de fer això, vaig descobrir que el que tenia que fer era anar per aquest camí, no? De fer música, i més que enfocar-me en el tema de producció, de com sona i així, enfocar-me més en quin tipus de transformació vull provocar a la persona que està escoltant aquesta música.
0: Per tant, el que has deixat enrere, podríem dir que tu has deixat enrere doncs, aquesta música... més moderna, no? Això t'ha provocat que dius, bueno, a vegades de pensar que dius, enyoro una mica aquest moment, o senzillament és el fet de la evolució, no? del músic, no? I el fet de trobar-te, no sé si trobar-te millor o així, amb aquesta senzillesa, aquesta manera de fer. D'ara.
1: Sí, em trobo millor, sí, és com clar, és molt
0: més... O sigui, no trobes a faltar deixat?
1: No, perquè també m'he donat compte que he tingut com més, entre cometes, per si dir-ho, més èxit, entre cometes, fent aquesta música de piano que no fent l'altre tipus de música, perquè l'altre tipus de música, l'ambient i així, està molt bé, però sí que sonava, no sé, no... em diferenciava tant, no? No tenia un so que em diferenciés tant. En canvi, quan vaig començar a fer això del piano, no sé per què, perquè tampoc va ser intencionat, la gent va començar a dir, és que tens algo diferent, no sé, ets diferent, no? I això també m'ha ajudat molt, no? I això m'agrada, no? Que clar, que et diguin que tens com, no sé, que quan escolten una melodia teva, pues, és diferent, que, no sé, em diuen coses així, clar, però això
0: és,
1: dius...
0: És que, per exemple... Per dir, la teva música, si tu estàs treballant fent alguna cosa que estàs concentrada, la teva música ajuda en aquesta concentració. L'altre tipus de música, no sé, a lo millor hi ha persones que sí, que les agrada tenir... Quan jo dic l'altre tipus de música, la que tu em comentaves abans, no? La de tipus rock i tal, música sí. Més estrident, no? depèn del que estiguis fent, no és, és, en tot cas és per dir, bueno, l'escolto i ja està, però no és per fer, per reflexionar ni molt menys. Vull dir que és, en canvi, la teva, aquesta, sí, sí, que sí. Tens això.
1: És una música, sí, sí, que bueno, molta gent m'ho diu, no, que se la posen mentre treballen, mentre pinten, m'ha dit molta gent, per meditar, per abans d'anar a dormir, al matí també m'han dit molta gent, inclús hi ha gent que avui aquest matí tenia missatge d'una senyora que em deia estic escoltant la teva música mentre estic mirant la pluja per la finestra, seria com per reflexionar, no? Mm-hmm. Sí, és una música... Sí que no és gens... Clar, la música rock, les cançons tenen lletres també, no? I les lletres a vegades distreuen una miqueta. En canvi, la música instrumental... I la música instrumental, com menys instruments tingui, més...
0: Més t'entra,
1: més,
0: no?
1: Ajuda, sí, més sí. Entra, més ajuda a concentrar i això, sí.
0: I en aquest cas és el piano.
1: Sí, per exemple, quan escolto música clàssica de Beethoven, bueno, o orquestres clàssiques així... que a vegades ho he intentat per concentrar-me, però clar, és, a vegades, no sé, com que tenen aquests moviments i ara tant així que... ara percussió i així, massa, i a mi no m'ajuda, no? En canvi m'ajudava més tota la música que tenia pocs instruments i el piano sempre ha sigut l'instrument que més m'ha transmès aquest tipus de calma, no?
0: A vegades també fa servir veus. Veus de dona, no? que sí. Va acompanyar amb aquesta música, però són veus que també et deixen com aquesta situació de pau, no? de tranquil·litat, perquè no és, és el fet, no hi ha lletra, és el fet de fer la vull dir,
1: sí,
0: a mi
1: són,
0: no sortirà, són veus,
1: són sopranos,
0: no?
1: Són sopranos que fan coros, com una espècie sí. De coros, no hi ha lletra, i clar, és molt un so molt eteri, molt de estil, no sé, música New Age també, d'aquesta música així New Age tipus Enya i així.
0: Ai, quan me dius Enya per mi és que m'encanta aquesta.
1: A mi també,
0: dona.
1: A mi també.
0: Oh, mira, seria una bona pregunta. Això te la deixo com aquestes preguntes sorpresa sí. Pel final, no? Què representaria per tu acompanyar? Perquè normalment ella s'acompanya amb veus, no?
1: Sí.
0: I amb el piano, ella mateixa. Però diu que digués ella, no, ara que m'acompanyi...
1: Jo estaria al·lucinant.
0: Sí, perquè és una dona, tot el que t'agradi d'ella d'escoltar-la i tal, però sí que és veritat que és molt misteriosa, no?
1: Sí.
0: Bueno, molt misteriosa, molt d'ella, en el sentit de que particularment el que és la seva vida, coneixes la seva música, les seves actuacions, però el que és la seva vida, no. I a més, viu sola en un castell, això sí, acompanyada de molts gats.
1: Sí, ja ho sabia, sí, sí.
0: Suposo que tindrà alguna persona per allà, perquè si no, bueno, també és, a vegades mires i buscant històries, no? I en alguna ocasió havia entrat algú al que s'havia filtrat a dintre.
1: Sí, sí. Llavors ella té una càmera d'aquelles que es diuen... Aquelles càmeres que et fiques a dins
0: sí.
1: Si entra...
0: Sí, no sé, hi ha alguna pel·lícula, Habitació...
1: Habitació del Pànico.
0: Exacte.
1: Sí, es va posar dins d'aquella habitació. Sí,
0: són aquestes històries que té la Enya. Per el fet també de viure sola en un castell. Sí. Per això que et dona encara més el fet de conèixer-la, no? Perquè com té aquest misteri...
1: És molt misteriosa, sí, sí.
0: Doncs, i com ha canviat la teva relació amb el piano en tot aquest procés de bueno, des del que tu comences a dedicar-te a fer la música d'aquest tipus?
1: Com ha canviat?
0: Deixar de banda l'anterior, no? Quan feies la música més tipus des de... Bueno, pot ser que a l'ordinador ho facis servir també, no? A l'hora de les composicions.
1: Ara ja faig servir, ara ja vaig a estudis de gravació, que tenen ordinadors. Abans sí que tenia un estudi a casa fa molts anys i jo mateix m'ho feia, no? Però llavors ja amb els anys ara el que faig és, a casa tinc el piano, bueno, tinc també ordinador, però ja no el faig servir per fer música, toco el piano i ja està. I llavors quan haig de gravar alguna cosa, doncs vaig a un estudi de gravació. A vegades també, ara també es pot fer moltes col·laboracions online amb productors que tu els envies o gravo a casa, que el piano, la part del piano, amb un piano digital, si vull un piano acústic vaig a un estudi i llavors li envies la teva part de piano pues, a una persona, o la col·laboració és online. Per exemple, quan he fet col·laboracions amb aquestes sopranos, pues, els envies, elles graven la seva part.
0: La veu i després la veu, muntes.
1: I llavors,
0: el muntatge.
1: Ho munta un productor. Conec, sí. m'ho munta ell i ell em fa tota la mescla.
0: O sigui,
1: mescla.
0: Que no feu aquestes... Com no sigui en un directe que les tinguis allà, sinó és a l'hora de fer el disc, l'àlbum, el que sigui... Cadascú a casa seva.
1: Cadascú a casa seva, sí, sí, exacte. Sí,
0: és molt
1: sí.
0: bo. És com quan fa... Bueno, es fa servir molt aquest
1: sí,
0: tipus de música.
1: La gran majoria estan a l'estranger.
0: Clar. I per això era la pregunta de com ha canviat la teva relació amb el piano.
1: Com ha canviat la meva relació amb el piano?
0: Sí, en tot aquest procés.
1: Pues tampoc no sé. És que és una cosa que no l'he pensat. Jo penso que... La relació amb el piano... Bueno, ara, clar, potser antigament el piano era com algo que jo feia com de hobby i ara és algo que ja em dedico professionalment. Però la relació que tinc ara és que, bueno, que potser el toco més que abans.
0: Sí, clar, vull dir, home, i tant. Arran d'això, d'aquesta pregunta, cada dia... Tu et fas... com fas les teves composicions? Quantes hores dediques cada dia amb el piano? I arran d'ahir, doncs, que t'anirà sortint una composició.
1: Vale, jo cada dia dedico a tocar el piano hora i mitja, 2 hores diàries. Perquè la resta del dia després tinc que fer altres coses.
0: Clar.
1: Ara, per exemple, les xarxes socials i tot això... Pues,
0: les fas tu?
1: Sí, sí, sí,
0: no tens una persona
1: no,
0: que...
1: No, me les faig jo, els vídeos i tot, sí, sí, tot m'ho faig jo.
0: Sí, a més veig que també fa servir bastant l'edit, que ajuda...
1: No, ah, sí, sí, l'aplicació.
0: Sí, sí,
1: això m'ho faig jo, sí, sí, sí això m'ho faig jo, i, pues, bueno, pues, el piano ho dedico unes 2 hores al dia, i pues, a vegades em poso a composar, a vegades només em poso a practicar, i també el que m'agrada molt és aprendre a tocar temes d'altres compositors. Tinc partitures, per exemple, doncs de Ludovico
0: sí, en
1: Einaudi,
0: aquest cas Ludovico,
1: Max Richter...
0: Zimmer, Alzheimer...
1: Bueno, Hans Zimmer. M'agrada, però Hans Zimmer no... No, per exemple, a casa toco molt, per exemple, en Roberto Cacciapaglia, un italià.
0: Sí.
1: No sé si et sona.
0: Sí que, bueno, com Cacciapaglia, vull dir, he sentit alguna música. Clar, i totes
1: pues
0: les músiques de piano...
1: Aquest el recomano que l'escoltis.
0: Sí.
1: Aquest t'agradarà molt.
0: I després hi ha també... hi ha un francès, que ara no me sortirà el nom. És un altre tipus... Bueno, és aquelles de Méli?
1: Alien Tiersen.
0: Exacte.
1: També toco coses d'Alien Tiersen, Ludovico Einaudi, Max Richter, l'holandès Joop Beving... I què més toco? Així també, Philip Glass també, per exemple, m'agrada també la música de Philip Glass. I el fet de tocar música d'altres persones també m'ajuda també a trobar noves idees, a fer coses que, clar, que potser jo sol no les faria, no se m'haguessin ocorregut, però llavors toques coses d'altres compositors i dius, ah, mira, doncs també, clar, amb això no hi havia pensat, no? I aprens molt.
0: Mm-hmm. Home, i tant, vull dir que són compositors de... Bé, és d'aquest tipus, és aquest tipus de música que diem, no? Vull dir que en el cas del a veure si ja se m'ha anat de nou...
1: D'Alien Tiersen.
0: Sí, d'Alien Tiersen, justament faig... Que no sé si això també ho fas tu, no? De posar sorolls, a vegades pot ser... Bueno, i el Ludovico també, no? Vull dir, és el fet de posar sons de la natura,
1: sí,
0: del que
1: sí.
0: sigui...
1: A vegades efectes. Ho he fet també, sí, sí, a vegades ho he
0: I
1: fet.
0: I crec que tu també, en alguna música teva,
1: sí,
0: també
1: sí,
0: ho fites,
1: sí,
0: el fet d'aquest efecte, no?
1: Sí, sí, sí, a vegades ho faig, sí, en algun tema.
0: Mhm. O sigui, aquests 4 àlbums podríem dir que representen el teu camí vital dins de l'actualitat de la música. Com mires aquests àlbums, no? Musicals, el Revi, el Nou de Silenci, és el de la pandèmia, no?
1: Mm.
0: És a dir, fins ha arribat a l'actual i veus història que no, que, tal com que tu dius, dius i veus història que no has planificat.
1: Hmm.
0: I la pregunta és, si haguessis d'explicar aquest camí, com el resumiries?
1: Aquest camí,
0: dels quatre àlbums.
1: Com el resumiria?
0: Bueno, el resumiria o com ho explicaries?
1: Ha sigut curiós perquè, clar, perquè jo... Clar, jo quan vaig començar a publicar això de la música de piano, doncs jo pensava, bueno, m'agrada la música de piano, vaig descobrir Ludovico Einaudi i dic, jo vull fer alguna cosa semblant, no? Llavors, clar, doncs, dic, doncs, bueno, doncs composaré aquesta música i la començaré a publicar, la posaré a les xarxes socials i, clar, jo tampoc sabia res de lo que és, bueno, el tema de tot això de la marca personal, de tenir, de diferenciar-te, bueno. I clar, llavors, arrel d'anar publicant aquests àlbums i vaig anar coneixent gent que m'ha ajudat amb el tema de la promoció, de màrqueting, he tingut mentors i així, clar, una cosa que mai em vaig poder imaginar seria que jo al final acabaria sí, fent música de piano i sent conegut per fer una persona que provoca estats de pau, més que clar, més que ser conegut per un compositor de música de piano neoclàssic o així, sinó diferenciar-me d'aquesta manera, no? D'un compositor que de la pau, de música de piano, per provocar estats de pau interior, i que llavors el públic que jo tinc és un públic que està molt dedicat als temes espirituals, als temes de benestar i coses així. Jo això no m'ho hagués imaginat mai.
0: Abans, no? No. Revit, per exemple, parla d'un renaixement. Quin va ser aquest renaixement per tu?
1: Ah, sí, bueno, el renaixement de Rebirth va ser
0: perquè... De Rebirth.
1: Sí, per, bueno,
0: és que jo no pronuncio bé l'anglès.
1: Si jo dic renacer, Rebirth... Sí. És que jo al principi, quan vaig començar a fer aquests àlbums, clar, jo pensava, com que volia arribar a tot el món, doncs vaig dir, posaré els títols en anglès. Ara els començo a ficar ja en castellà perquè m'estic enfocant més en el públic de parla castellana, no? Però, clar, sí, vas aprenent i vas evolucionant. Clar, a principi, quan ets novat amb aquestes coses, amb el tema de promoció i això, clar, doncs fas els típics errors dels novatos de voler arribar a tothom. Després, amb els anys, et dones compte i aprens que no a tothom li agradarà la teva música, no? Que tu tens que buscar un tipus de públic objectiu, que és específic, no? Que no a tothom li pot agradar el que tu fas. Llavors, ara sí que estic posant els títols més en espanyol i enfocat més en el públic en espanyol, perquè no ha sigut... Ha sortit així, no? Sense... Amb els anys, doncs, he anat tenir molts seguidors, sobretot a Instagram, i la gran majoria doncs, de parla castellana, no? I, bueno, i tornant a això, a la pregunta de Rebirth, va ser que quan jo era compositor, quan era més jove, i era com molt, molt introvertit, molt tímid, vergonyós, i jo volia fer... Quan vaig començar de jove, vaig decidir que volia ser músic, a mi m'hagués agradat fer concerts i això, però era molt tallat i no sé, i no em veia, pensava, és que jo no tinc aquest tipus de personalitat de sortir a parlar en públic o el que hagis de fer, i vaig dir, em dedicaré més a composar música, però des de casa, seré tipus d'aquests més solitaris, no? Uh-huh. I així vaig estar durant més

0: positius, però ni que d'enveja, no? Enveja sana. I vaig dir, bueno, haig de començar una miqueta a espavilar-me perquè el temps passa i si no em tiraré tota la vida aquí fent música a casa i, clar, i em perdré aquesta experiència només perquè tinc por, no? I va ser arrel d'aquí que vaig començar a fer cursos de creixement personal, llegir i, bueno, i de mica en mica pues, fer coses per anar perdent aquesta por, tenir més confiança en mi mateix. I quan jo vaig començar a sentir que jo anava canviant, pues, sentia com que hi havia com un renaixement, no? Que era la mateixa persona, però com que quan canvies la mentalitat pues, canvies moltes coses també, no? Canvies també la manera de veure la vida i això, i et sents com que encara que físicament ets la mateixa persona, que notes, et sents com que ets una altra persona, que ha renascut una altra persona, no? I aquí va sortir
1: el Rebirth.
0: Que,
1: sí. Que justament amb aquesta música doncs vas tenir el premi, vull dir, el premi.
0: Sí, sí, sí.
1: L'any passat.
0: L'any passat, sí, mm-hmm. Correcte.
1: Sí, després l'altre, el nou del silenci, justament aquí, sí. El silenci just arran de la pandèmia, no? Que sí. Com has explicat, o en plena pandèmia, què vas escoltar en aquest silenci que no havies escoltat abans? O sigui, el que te provoca justament fer aquesta música, perquè algú diu que el silenci també parla, no?
0: El Rumi.
1: Sí. Diu, el silenci parla, doncs què el diu el silenci en la teva música?
0: Sí, és que jo quan va arribar la pandèmia pues, recordo que sortia al balcó de casa perquè no podíem sortir al carrer i davant hi ha un parc i sempre hi ha una mica de soroll, passen cotxes i gent i això. Clar, llavors em feia la sensació que tenia jo quan sortia al balcó era com que, no sé, m'agradava aquell silenci, era com, uau, era com, no sé, era misteriós i veure el parc en silenci, tot parat, i no sé, era com... Clar, jo pensava, això de la pandèmia és dolent, no? I hi ha gent que ho està passant molt malament, no? En els hospitals, això. I jo, clar, no és que estigués disfrutant de la pandèmia en aquest sentit. El que sí que disfrutava del silenci que hi havia,
1: de la pau que hi havia.
0: I
1: no se te va acudir en aquell moment de sortir, quan sorties al balcó, a la terrassa, de... allà mateix posar-te a tocar.
0: Vaig fer-ho alguna vegada, sí.
1: Perquè la gent aquestes coses ho agraïa moltíssim. Vull dir, algú cantava o si...
0: Ho vaig fer-ho, sí. El que passa que no vaig gravar cap vídeo ni res, perquè en aquella època encara no dominava gaire el tema de gravar vídeos i així. Però sí que vaig fer-ho, que tinc un teclat digital i sortia allà a tocar i així. I sí que hi havia els veïns del cantó,
1: i aplaudien.
0: Vaig fer-ho dos dies només, perquè no em volia fer pesat, tampoc.
1: No, però són a vegades aquestes coses, bueno, depèn on estaves, la gent cantava o la gent sortia. Doncs si a més escoltes música, doncs això era un agraïment total.
0: Sí.
1: L'altre... El tercer, que és el Tuts Amson, obre el piano l'obre amb altres textures. Doncs aquí què és el que vas voler explorar?
0: Aquí, bueno, com que el que he explicat abans, com que abans havia sigut productor de música ambient, que la música ambient pues, té això, que afegeix veus, capes de sintetitzadors, una mica d'efectes, com t'ho has dit, que fa vegades també Ludovico Einaudi.
1: Sí, aquests efectes naturals o sorolls, senzillament.
0: Clar, com que el primer i el segon àlbum era més piano i alguns temes hi havia mica de cordes, de cello, violins, però vam pensar, vull fer alguna diferent també per aquest tercer àlbum. I tenia moltes composicions fetes, tenia, perquè aquest àlbum té com, saps que són 17 composicions, és el més llarg. I clar, vaig pensar, si també publico 17 composicions, és que en tenia moltes perquè em va agafar una època que vaig composar molt, i si són 17 composicions que només és piano, pensava, clar, potser al final serà massa avorrit, potser, no? I vaig començar a dir, pues mira, pues aniré fent coses així.
1: I aleshores és quan posaves les veus.
0: Sí, vaig començar a treballar amb diferents productors perquè, clar, aquest àlbum ha sigut el que més m'ha costat, el tercer, i el que més en temps de feina i també de producció, d'invertir diners, ha sigut el més car perquè, clar, vaig començar a treballar amb molts productors amb aquestes sopranos que et dic, així, i clar, anava veient com anava quedant i vaig anar començant a animar i vaig dir, doncs mira, faré un àlbum d'aquest estil, així, i així va sortir el concepte aquest de toque sonido, tots en son, i a més que toque sonido, tots en son, es refereix que la música, és difícil d'explicar aquest concepte, a veure si me n'en surto, és com que a la música és molt important el so, però també la forma en què la toques, no? La delicadesa en què la toques.
1: Mm-hmm. I així arribem al quart, no? El del sol pat.
0: El sol, sí, el camino solitario.
1: El camino solitario, exacte, és un camí solitari.
0: Sí.
1: Quin camí has detectat?
0: Quin camí, perdona?
1: Aquest camí solitari.
0: Sí.
1: Per què aquest camí solitari? O què vol dir?
0: Ah, vale, bueno, perquè jo sempre, des que era jove, clar, quan vaig decidir que em volia dedicar a la música, pues molta gent no ho entenia o em deia, bueno, això ho has de fer-ho de hobby, és complicat, i més, clar, jo vaig néixer a Mataró, que a Mataró tampoc és que hi hagi molta... Si et vols dedicar a composar, pues allà no hi ha indústria musical. Vull dir, sí que hi ha les escoles de música, que està bé per si vols dedicar a l'educació musical, però no, clar, si vols dedicar a composar i així...
1: I, no hi ha, clar, centres especialitzats,
0: clar,
1: vol dir,
0: jo,
1: al respecte.
0: Sí, sempre, al final he acabat sempre fer les coses en solitari perquè, bueno, jo havia tocat en grups, inclús amb orquestres i això, però al final vaig decidir marxar a Londres i, bueno, allà vaig començar a composar temes per documentals i així, i sempre he anat per solitari, sempre he anat pel meu compte. I quan m'han dit, per exemple, inclús ara ho estic fent amb això del piano també, sempre com que tiro per un camí diferent. No m'agrada, si em diu, mira, tira per aquí perquè tothom va per allà o es fa d'aquesta manera, jo dic, ja, però és que m'agrada fer-ho diferent. No? Llavors sempre, i quan ho fas diferent, doncs sempre moltes vegades et trobes això, et trobes que estàs sol fent-ho, no? Però, bueno, ara ja no, el camí ja no és tan solitari.
1: Ja,
0: ara vas trobar, clar, a mesura que vas caminant, vas trobant gent que també entenen el que fas, t'apoyen i així. I... Però sí que, bueno, també és el camí d'un músic, i això la gent jove ho sap, perquè són els que, quan comences, és bastant incomprès, bastant solitari, i també sempre diuen que tiris per lo convencional, per lo que... i no sé.
1: És que he d'avançar, no? Perquè si el temps passa sempre tan ràpid.
0: Sí.
1: La música com a transformació emocional. Tu dius que ja no penses només en el que vols expressar, sinó en què passa dins del que escolta.
0: Sí.
1: És a dir, és la música que tu ens estàs transmetent. I què t'ha portat a centrar-te en aquesta transformació emocional de la persona, de l'oient, del que escolta?
0: Bueno,
1: de l'usuari, en aquest cas, de la música.
0: Sí. El que m'aporta, bueno, és com molta, molta satisfacció.
1: No, què és el que a tu t'ha portat justament a centrar-te en això?
0: Ah, perdona, pensava que deies, vale, t'orientes malament. Pues...
1: Sí, el que t'aporta, però és el, sí, el que tu t'has decantat per aquí.
0: Bueno, el veure pels comentaris de la gent que la música que jo faig els provocava aquests estats que ells em diuen, estat de pau, o no sé, que els transportava a la infància i així, pues va ser arrel d'això que dic, pues bueno, si el que jo faig ajuda a les persones a sentir-se bé o a tenir un tipus concret de transformació, doncs tirarem per aquest camí.
1: Uh-huh. Què significa per a tu algú que et digui m'has fet parar uns segons?
0: Ah, doncs...
1: Aturar-me, m'has fet, la teva música m'ha fet aturar-me.
0: Significa molt, i més avui en dia, que la gent tots fan scroll tan de pressa. Clar, doncs quan algú es para i esperar la molèstia d'escoltar la teva música i després a sobre de fer-te un comentari, de deixar-te un comentari, doncs clar, jo ho agraeixo molt perquè avui en dia tot va de pressa, hi ha massa soroll i és molt difícil, clar, per qualsevol músic avui en dia, doncs una miqueta, tenir una mica d'atenció. Doncs quan la reps d'algú, ho agraeixes molt.
1: Què és, Joan, què és per a tu la bellesa i què és la bellesa que transforma?
0: Què és per mi la bellesa? Bueno, la bellesa té moltes...
1: Clar, no, jo estic més centro sempre en la música, no? Però,
0: sí.
1: Però bé, de fet, és aquesta música que tu fas, evidentment, és a través d'aquesta bellesa que tu veus, no?
0: Sí, sí. Jo la bellesa, clar, la veig a molts llocs, no només la bellesa física, no? Sinó també...
1: I la bellesa que transforma.
0: La bellesa interior de les persones... I, clar, jo sempre he sigut una persona bastant positiva. Sempre, clar, quan tu fiques la tele i el telediari i això, i la gent sempre, clar, tot és que tot està malament, el món està així, el món està així, i jo sempre dic, ja, però ens tenim que concentrar en la bellesa, perquè estan allà, no? El que passa que moltes vegades, per el tipus de vida tan caòtica que a vegades tenim, perdem aquesta perspectiva, no? I sempre ens centrem en les coses com més... que és el que veiem, no? Que sobretot si fiques la tele o les xarxes socials. Llavors jo intento que amb la música la gent, al moment, al rato que l'estan escoltant, que desconnectin d'aquests pensaments i que es fixin en la bellesa. No? Que no vull dir que es fixin en la bellesa de la meva música, perquè això ja és, si els agrada o no els agrada, és cosa d'ells, sinó que en els moments que l'estan escoltant, quan em diuen ells, per exemple, pues, m'ha ajudat molt perquè... m'he estat imaginant que estava a la platja, no? Jo he vist que en una ciutat no hi ha mar, però aquí, quan escolto la teva música, que molta gent m'ho diu, imagino el mar, no? Pues això ja per mi ha sigut ajudar-los durant el rato que ells escoltaven la música, a veure una mica de bellesa, no? Que jo penso que és important, pues, aportar bellesa en aquest món, perquè penso que és el que em va dir un cop una senyora, una religiosa que escoltava la meva música, em va dir, diu, me gusta tu música porque aportas belleza y la belleza va a cambiar el mundo, ¿no?
1: Esperem. El piano per a la pau interior. Com neix el piano per a la pau interior?
0: Bueno, una miqueta el que he explicat abans. Jo anava tocant el piano, anava composant i...
1: I te faré la... O sigui, així sí. Anirem més... Com neix i què és per a tu la pau interior?
0: Vale, va néixer arrel dels comentaris que jo rebia, sí. de la gent, que la paraula que més feien servir era paz, pau, no? Mm-hmm. I sobretot pau interior. I vaig començar a pensar, bueno, pues mira, pues em dedicaré també, pues, a... faré servir molt aquest terme per descriure la meva música, no? Una miqueta també era per diferenciar-me. Al veure que tota la gent utilitzava aquest terme, dic, bueno, si la meva música els provoca pau, doncs ja m'anunciaré com un compositor de música de la pau interior. I per mi la pau interior és, bueno, doncs, tal com diu la paraula, és tenir pau interior, estar bé amb tu mateix, no sé, ser, que la teva vida sigui coherent amb el que tu ets, que sigui ser autèntic, perquè penso que com més autèntic ets, pues més pau, no? Fer les coses que t'agraden fer.
1: És pau interior, és només calma o és també un lloc per mirar-se?
0: És un lloc per mirar-se també, és un lloc per mirar-se, clar, perquè sempre amb el tipus de vida que tenim, la gent, jo veig que no miren cap a dins, que sempre és més que buscar, molta gent busca la bellesa fora o busca, no sé, molta gent diu, estic nerviós, em vull calmar, necessito prendre alguna cosa, o necessito... Però moltes vegades les respostes les tenim a dins, no? I jo penso que dins de cada persona hi ha un món interior molt maco, que molta gent penso que no es pren el temps d'explorar-lo.
1: I així, també arriben ara aquests trobaments, no? De piano i la pau interior. És a dir, després de tants anys compartint música a través de pantalles, has creat espais reals, no?
0: Sí.
1: I què passa en aquests encuentros, no? O retrobaments que no passa, per exemple, en una pantalla?
0: Ui, és molt diferent, perquè, clar, allà veus les cares de les persones, veus, perquè, clar, tu les persones, a les xarxes socials, són el nom, per exemple, doncs, el teu... Conchi, vale, molt bé. Ella, aquesta
1: però,
0: persona es diu,
1: però,
0: ta, es però, diu Conchi.
1: Però en els encuentros, en els sí, trobaments, ja... que ja són actuacions en directes que ja els tens
0: sí,
1: endavant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, i dius, va, però clar, quan ja coneixes a les persones, els que venen, doncs clar, a parlar amb ells, sentir-los la veu, veure'ls la cara i això, és clar, es crea com una connexió molt més gran que no només... Sí, quan hi ha un contacte a través d'una pantalla, la connexió és com més gran, a part que llavors també sents l'emoció, no? Perquè hi ha gent, per exemple, ha passat mes de maig que vaig fer el concert a la Byron, doncs venia una senyora que em sembla que venia d'Alicante amb la seva filla i em va abraçar i va començar a plorar perquè estava molt emocionada. Inclús gent, hi havia dues persones d'allà que ells no es coneixien de res, es van conèixer allà el dia del concert a la Byron i es van abraçar, que inclús gent que no es coneixen de res comencen a parlar i s'abracen, inclús a vegades alguns d'ells van a aprendre alguna cosa, no? Després, i no es coneixien de res. Allà és... Clar, llavors jo li dic encuentros perquè més que concerts és com que són trobades, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. I quin paper té la comunitat... a l'actualitat, no? La teva música, és a dir, la teva música actual,
0: sí.
1: Que són a través d'aquests trobaments.
0: Sí, sí, bueno, és molt important perquè són les persones les que després també ells recomanen la música als seus cercles íntims i gràcies a ells, doncs clar, són superimportants, són el pilar de tot això, perquè la música, l'art, cobra vida, no... Perquè l'art cobra vida quan tu el crees, però realment quan té vida és quan els altres el veuen, no? Si tu ets un pintor i pintes, però només pintes per tu, està molt bé, però clar, l'art realment viu quan es comença a compartir amb altres persones.
1: I tant, i sobretot quan, per exemple, acabes l'actuació, no? I acostumes a tenir, perquè això l'he presenciat, no? Aquest contacte, doncs, de preguntar què us ha semblat i tal, i rebre, doncs, o sigui, aquest feedback, no? Entre tu, com quan has fet la música, i la persona que ha assistit al concert, doncs,
0: si concert,
1: te l'està...
0: Jo concert toco durant uns 60-70 minuts, sí. Però després puc estar 2 hores
1: parlant
0: amb la gent. Sí.
1: Sí, és aquest diàleg que
0: sí,
1: tens
0: sí, que
1: vegades, amb
0: vegades,
1: el públic.
0: Hi ha gent de les sales a vegades que s'emprenyen, que diuen, va, que tenim que marxar ja, no? Perquè dura més les xerrades amb la gent que el concert.
1: Doncs ara si passem al que seria l'agenda, no? Les actuacions més properes, no? La teva activitat, que ja dic que des d'un principi que no para. De fet, aquí ara arribem a res, d'aquí a pocs dies, el 24 de setembre, estaràs a Buenos Aires el 24, i no sé si el 25 o el 26, 24 a Buenos Aires i després
0: i el 26 a Rosario.
1: És a dir, deixes un dia de per mig per anar a l'altre.
0: Sí, perquè,
1: sí, perquè hi ha una distància.
0: Has d'agafar un autobús i són 4 hores i mitja.
1: Sí, sí, sí, per això que hi ha una distància de Buenos Aires a Rosario.
0: Sí.
1: Doncs què significa per a tu portar, justament, com has dit abans, és la primera vegada que viatges allà, a l'Argentina.
0: Sí.
1: Doncs pues això què significa per tu, en aquest cas, si és portar la teva música tan lluny? És a dir, traspassem l'oceà.
0: Em fa molta il·lusió perquè això va sortir perquè molts dels seguidors que tinc, la gran majoria estan a Argentina. I molta gent m'ho demanava, moltíssima gent. I clar, doncs al final dic, tinc que anar cap allà perquè m'ho estan demanant. I també és això, a part d'anar a tocar, doncs també a conèixer aquestes persones. Bueno, no totes, clar, perquè no totes vindran, no? Però els que vinguin, doncs a conèixer...
1: Home, els que ja t'han conegut segur que estaran per allà.
0: Sí, sí, però bueno, hi ha que diuen que no poden venir perquè, bueno, allà hi ha gent que està malament de diners i jo les entrades també... Pel meu gust les han posat una miqueta cares, que jo pensava si l'haguessin ficat més barates, però bueno, això ha sigut el promotor, i hi ha gent que m'ha dit, no podré venir.
1: Ui,
0: perquè...
1: i a més ara amb la situació
0: sí,
1: que està, que el poble ho està passant malament.
0: O gent que m'ha dit, diu, no puc venir perquè, bueno, també tinc de públics, persones grans, senyores, la gran majoria és femení, mira que estic malalt, que no sé què, però bueno, però els que puguin venir, doncs, a poder-los conèixer, i tant a Buenos Aires com a Rosario, i bueno, pues serà... I a part també l'oportunitat d'anar a Argentina i conèixer aquestes ciutats.
1: Jo, si hagués pogut, m'hauria anat cap allà, no? Estàs segur?
0: Sí, sí.
1: Està una mica... està una mica lluny, però bé, a vegades diu, mira, si tens de suficient, però diu, no, massa car per anar-me cap allà.
0: És car, és que sí.
1: No, fer un viatge... Home, si aprofites, si dona la casualitat de que estàs allà, i tant que sí.
0: És un viatge, sí.
1: Sí.
0: És car i allà també les entrades, si la situació d'allà no és gaire...
1: No és com aquí, no.
0: No.
1: De fet, com... de seguida que fas aquesta actuació tornes cap aquí. Crec que la primera que tens és a Mataró mateix, al teu poble, o és a Madrid?
0: No. Quan torno, que torno el 30 d'Argentina...
1: A l'octubre jo crec que és...
0: A l'octubre, quan... sí, el dia 12 d'octubre, no, a Santa Susana.
1: Vale, a prop.
0: A prop de Mataró, que és el festival, dins el festival Open Heart Festival, que és un festival de benestar, fira vegana... I allà em fa molta il·lusió perquè posem allà una carpa, serà molt xulo i a més és un entorn com de... és un parque amb una masia, o, bueno, és un festival molt maco enfocat al benestar, a l'espiritualitat i fa molt il·lusionari.
1: I després té... No
0: tres
1: sé
0: dies
1: si...
0: més tard, a Madrid...
1: Al Café Berlín, que Café ja has
0: Berlín.
1: Actuat en alguna...
0: Jo vaig actuar
1: l'any passat.
0: L'any passat, sí, sí.
1: Sí, després de la Byron, justament crec que venia... No sé si va ser València o el Café Berlín, quan va ser el mes d'octubre.
0: Va ser... Sí, va ser... Ah, sí, el mes d'octubre. Llavors va, venia...
1: Tenia la Byron i després...
0: Va ser, sí, Café Berlín i després... Vaig anar també, no recordo, a algun lloc, i al març, cap al març vaig anar a València.
1: Sí, ja diguem en aquest any. Continuo passant ja, mirada final. Com a artista, tu com et trobes, en quin moment te trobes ara?
0: Com a artista?
1: Sí, com a compositor, pianista.
0: Bueno, una mica el que t'he estat explicant de tot això de fer música per provocar estats de transformació... a les persones, estats de pau, una miqueta com em sento ara com a artista, no? I que és, bueno, i vull continuar en aquesta línia i continuar fent els concerts i continuar poguent ajudar a la gent, pues, amb el que estic fent.
1: Si l'haguessis de resumir en una frase, com ets ara... tu, com a músic, com a pianista. És a dir, si poguessis resumir-lo en una frase, què diries?
0: Com sóc com a pianista? Bueno, com a pianista...
1: Ara mateix.
0: Sí, com a compositor.
1: Sí.
0: Pues un compositor... Bueno, és que ho tenia aquí escrit. És que això ho dius perquè ho vaig escriure. Sí, que una miqueta pues, el que busco és, amb la música... no només fer música, sinó que, el que dèiem abans, provocar estats de bellesa a les persones, una transformació, i, és a dir, expressar la bellesa, i l'única manera que jo he trobat d'expressar la bellesa és a través del piano.
1: I hi ha una última. Què t'agradaria, que això també hi és, que la gent s'endugués de la teva música?
0: Que m'agradaria que la gent s'endugués de la meva música... Pues això, una transformació...
1: Sí, arribar realment a aquesta transformació.
0: Sí.
1: Que arribi, no? Que arribi senzillament i que et doni aquesta pau que tu d'alguna manera vols transmetre. Joan, ho deixem aquí.
0: Gràcies.
1: Però tot i que m'agradaria després tornar a tenir una altra conversa amb tu quan tornis de l'Argentina.
0: Quan vulgueu, torno, eh?
1: Gràcies per aquesta conversa profunda, sincera i tan plena de llum. La teva música no només sona, acompanya, transforma i obre espais, que ja ho he dit, i que el camí que continues recorrent sigui tan honest com el que ens has compartit avui, i que la bellesa que crees o que tu crees segueixi fent allò que tu busques, transformar, encara que sigui només un minut. I ara, mira, estem... és aquesta la ventana?
0: Instantes, la que
1: sona
0: Instantes. Instantes.
1: És que jo, pues igual no he posat malament, és que jo volia posar La ventana, que era l'última,
0: sí.
1: I pel que sí, és ara, aquesta.
0: Ara sí que sona La ventana.
1: Sí. És que m'agrada moltíssim, no?
0: Ah, gràcies.
1: I doncs, és amb aquesta música que provoca també un estat emocional de tranquil·litat, no? I també no sé si aquest, amb la paraula la ventana, la finestra, es pot interpretar com d'obertura a mirar el món sense hostilitat. És a dir, podria ser aquesta la interpretació?
0: Bueno, la ventana, una miqueta, és que jo m'agrada molt mirar per les finestres. A casa em passo el dia i em quedo embobat mirant per la finestra. I arriba un punt que ja no veus el que està fora, sinó que et comences a viatjar amb la ment. Uh-huh. I una miqueta és aquesta la idea,
1: de la ventana.
0: Sí.
1: Doncs Joan, torno a repetir, moltes gràcies i molta sort en tot aquest recorregut que aviat faràs.
0: Moltes gràcies per convidar-me una altra vegada.

0: I ara, després de Joan del Jan V, nosaltres continuem deixant la música per entrar en les paraules, en les lletres, en la vida cultural que ens construeix des de la proximitat. Per tant, canviem de registre i dit d'una altra manera, també canviem de la persona, però en aquest cas és una persona amb qui parlarem, que treballa perquè ens arribi i no ens faltin mai els llibres des d'un equipament públic com és la Biblioteca Municipal de Caldes de Montbui. I aquesta persona és la directora o responsable, Clara Cervera.
1: Hola, Conchi, bon dia.
0: Benvinguda. Gràcies. Benvinguda de nou.
1: Sí, ara ja fa temps que
0: bueno,
1: no...
0: Bueno, aquest espai tu ja el coneixes molt perquè, a més, també fas ràdio.
1: Sí, bueno, tenim des de la biblioteca.
0: Des de la biblioteca, sí, tenim aquest compromís,
1: sí,
0: setmanal.
1: Sí, tenim un programa setmanal que es diu Cultura en Ve Alta, el fem el Dani González i jo, i bueno, ens ho passem molt bé i repassem una mica l'actualitat dels llibres, de la literatura i sobretot de la Biblioteca de Caldes de Montbui.
0: Pues sí, ara tu mateix m'estaves dient i de què parlarem, si no m'has passat les preguntes, pues... De què parlarem? Parlarem de la biblioteca, d'això que vosaltres parleu normalment,
1: sí,
0: perquè ara comença el nou curs.
1: Exacte, comencem, pues, però...
0: Això. Bueno, ha començat ja... Ha començat el que seria estar la biblioteca activa, després de l'estiu, que mai ha deixat, de fet, va ser pocs
1: bueno,
0: dies.
1: Només vam parar 5 dies.
0: Sí, exactament.
1: La biblioteca va estar tancada 5 dies.
0: Una setmana, que són 5 dies, de dilluns a divendres, que és el que toca, i ja està. I per
1: ja està, la biblioteca ha estat activa. L'única cosa és que és veritat que...
0: A veure, no ha tal les presentacions i coses d'aquestes, però sí que ha complert amb una part important, que és justament de cara a l'estiu, com és el ser de ser un edifici, com es diu?
1: Refugi
0: climàtic. Vale?
1: Bueno, a part de refugi climàtic, clar, a mi em fa més il·lusió pensar que només és refugi climàtic perquè la gent pugui venir a buscar una mica de més frescor, que no, al carrer feia moltíssima calor, perquè és un espai segur, és un espai sense hostilitat i que, bueno, rebem a tothom per igual i, clar, envoltat de llibres o de música, no? És fantàstic. Llavors, és un espai que sempre està obert. Només vam tancar 5 dies, però l'activitat realment és ara quan començarà.
0: L'activitat, podríem dir, que es fa normalment durant l'any, aquesta és la que queda a partir del juliol. Clar, juliol i agost no són mesos precisament ni de fer presentacions, primer perquè la gent també marxa, no hi ha tant de públic, vacances, però no per part de la biblioteca, sinó sí que és veritat que a lo millor aquests dos mesos de juliol i agost serveixen, ajuda.
1: Personal, també nosaltres, també, perquè evidentment...
0: És un dels problemes que té.
1: Nosaltres el que fem és fer torns per poder fer les vacances, i llavors, clar, evidentment no som tot l'equip per poder fer aquestes presentacions a la que tu fas referència o qualsevol activitat de les que tenim
0: com
1: els clubs de lectura que fem vacances també. Dels clubs de lectura.
0: Sí, i a més també és una baixa el fet de que moltes de les persones que van a la biblioteca són estudiants.
1: Sí,
0: I justament doncs, és aquest període de vacances.
1: Però no creguis, perquè encara venen a estudiar.
0: Clar, venen els que les han quedat...
1: No, altres edats. Ve gent més gran que està preparant alguna oposició. L'estiu és més per als opositors, per estudiar. Ara, evidentment, no hem tingut ja... Van acabar selectivitat i van acabar els universitaris. Ara tornarem a tenir, ja de seguida. Aquestes setmanes tenim gent estudiant, però un perfil de gent més gran que està estudiant altres coses diferents.
0: Mm-hmm.
1: O que venen a treballar directament, perquè estan a gust, estan fresquets i venen a treballar.
0: Això és
1: el
0: que dic, que serveix com a edifici de refugi climàtic. Vull dir, perquè al millor a casa... o perquè pel que sigui, o que hi ha soroll, o perquè, no sé, aquí a la biblioteca la part positiva que té és que hi ha silenci.
1: Sí.
0: A vegades, però normalment hi ha silenci.
1: Ho intentem.
0: Si potser va alguna persona per allà i s'oblida de que
1: no.
0: És una biblioteca i parla massa fort.
1: Això ho dius... Perquè ho saps. Sí.
0: No, però per lo general sí que és aquell lloc on te trobes a gust perquè precisament trobes aquest silenci que t'ajuda a llegir o a concentrar-te, no només a llegir, senzillament tens necessitat de fer un treball o alguna cosa i t'ajuda molt a estar concentrat X hores.
1: Molta gent també aprofita, molta gent gran, aprofita cada dia per venir a llegir el diari, la premsa, està una estoneta allà, tranquil, a la butaca, i estan molt a gust, se'ls veu, venen cada dia. I moltíssima gent també que ve molt als balnearis, al turisme...
0: També acostuma a anar.
1: Sí, el turisme de balneari d'aquí de Caldes venen a llegir els diaris a la biblioteca. Cada dia s'informen des d'allà. I els que es queden un parell de setmanes... se'ns fan usuaris habituals, venen cada dia, no només a la premsa, sinó també a buscar llibres, ens pregunten sempre si es poden tornar en altres biblioteques de la ciutat, i clar, també se senten molt a gust. I a nosaltres també ens agrada molt, no?, aquesta part de...
0: A més...
1: aspecte social de la biblioteca, de cuidar també, no?, a la comunitat. No?
0: Aquesta... I penso que durant el que seria el curs normal, justament són persones usuàries de les activitats que es fan a la biblioteca. Molts són persones que venen així i, a més, a vegades ho pregunta.
1: Sí.
0: Què hi ha aquí? Pues mira, a la biblioteca hi ha aquesta presentació.
1: Sí, de vegades ens trobem que moltes de les persones que venen, que estan aquí, allotjades als balnearis, ens pregunten si tenim alguna activitat o clar, la veuen publicada o en les xarxes o a la cartelleria del poble. I bueno, s'afegeix a aquestes activitats i gaudeixen molt. I jo crec que també és una manera de donar a conèixer, no?, el poble i com és la gent.
0: Per això jo ja la definiria, abans hem parlat de refugi climàtic, no, un refugi social.
1: Exacte, per això et deia que no només és climàtic.
0: És el batec del centre, no?
1: Sí, és... Clar, és un refugi més que climàtic.
0: Sí, exactament, és on tothom va, vull dir... I
1: tenim la porta oberta.
0: I tant, sempre. Ara aquesta, la biblioteca, justament el 13 de novembre, el 13 o el 15, ara jo ja estic una mica... Crec que és el 13 de novembre, se compleix 27 anys.
1: 27.
0: És a dir, que la biblioteca és un equipament totalment consolidat, no? I aquesta biblioteca, doncs, al llarg d'aquests anys ha anat afegint activitats. Vull dir, de fet, la definició del servei, doncs, fa anys les biblioteques eren espais exclusivament de silenci i estudi, no? Avui dia, la Biblioteca de Caldes de Montbui organitza des de cicles de documentals a tallers i a club de lectura. Vull dir, al club de lectura hi ha un, que és el de la Caldera, per mi és el club de lectura propi de la biblioteca, que jo diria que si no té 27 anys, que és el que farà la biblioteca, 25 crec que sí que els té,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: es va fer de seguida.
1: De seguida. Sí, bueno, actualment tenim, ara mateix funcionant, quatre clubs
0: de
1: lectura.
0: Mira, hi ha aquest, que és el propi de la biblioteca.
1: Sí, després, bueno, tots són propis, però aquest potser el que més temps porta...
0: Aquest podríem dir que s'ha creat des d'aquí.
1: Sí, sí.
0: Per el temps que porta, el que té més recorregut, no? Després sí que hi ha alguns anys que hi ha altres, que tot i que siguin a través d'una entitat, però que hi ha aquesta col·laboració total que sense la biblioteca no es podria fer, perquè és l'espai que fa els préstecs dels llibres, com per exemple la Maria Moliner, no? El club de lectura Maria Moliner. Jo diria que ara estem per la cinquena temporada.
1: No sé, això ho saps tu millor, perquè quan jo vaig incorporar-me ja estava.
0: Sí, jo diria que va per la cinquena temporada i funciona també molt bé. És que tot funciona
1: tots.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Després farà un any, justament, s'ha creat el de pa sucat.
1: Pa sucat a moli.
0: Pa sucat a moli, que m'encanta el nom. I a més aquí és un club de persones joves.
1: Sí, és de joves.
0: I a més per a joves.
1: Clar que sí, home.
0: Que també va molt.
1: Sí, perquè ells necessitaven també el seu espai.
0: Nosaltres ja tenim.
1: Exacte. Mira, és un club de literatura de joves entre, van pensar, 18 i 35, que és un fragment molt gran.
0: És una franja jove.
1: Una franja molt gran també d'edat, però clar, és que són joves que tenen necessitat, van venir a la biblioteca buscant un espai per sentir-se a gust i trobar gent amb afinitats molt...
0: A més, és totalment És a dir, les persones que fan el club de lectura són elles mateixes, no necessiten ningú
1: bueno,
0: que faci.
1: S'autogestionen totalment.
0: A veure,
1: menys el préstec. No, i tota l'ajuda nostra també, clar, assessorant sobre llibres, sobre...
0: No, i a l'hora de fer el préstec, sí, i tant, i suposo, sí, que també us demana assessorament en quant, sí, diu, mira, tenim aquest llibre.
1: Bueno, elles en principi llibre... ens van... Van plantar la llavor, no? Van venir i em van dir, Clara, ens agradaria tenir un espai per poder fer això, hem vist que en altres països funciona, tant, no sé què. I, bueno, el que van fer és, d'acord, però a mi no m'agradava pensar en la idea de que tinguessin un moderador o una moderadora, perquè penso que el que elles necessitaven era un espai per estar tranquil·les, segur, i que tenen suficient doncs, experiència i coneixement i autocrítica, no, per poder-se gestionar. Llavors la idea va ser, vosaltres digueu-me com voleu vehicular aquest club, quines són les lectures, quins temes, quines temàtiques voleu tractar, què és el que voleu plantejar, i a través d'aquí ja vam nosaltres començar a formular programacions diferents perquè poguessin triar. I és el que vam fer. Al final sí que hem fet molta més... S'autogestionen en el sentit de que no tenen moderador i elles només venen, fan les seves reunions, s'ho passen superbé perquè després han creat un grup molt maco d'amistat.
0: Quantes persones hi ha en aquest?
1: Ahir mateix es van apuntar dues persones més també. I crec que estan per les 18.
0: Home, està molt bé.
1: És una meravella.
0: El de la caldera podríem dir que també està així, que les 20 persones són...
1: També es va apuntar ahir una altra persona més. De moment portem 21. No sé si hem de tancar.
0: Bueno, però també si venen a gust, no, però t'explico, no? També és veritat que no sempre venen tot a les sessions.
1: Clar,
0: que val la pena tenir tal, perquè a l'hora de la veritat, pues, pel que sigui, un dia és grip, un altre dia és la mare o el fill, o sí, senzillament són coses que no poden assistir.
1: Però
0: sempre
1: hem tancat en 21 i sí que anem apuntant a la reserva, a la gent que continua, i sí, veiem que poden entrar al grup, entraran evidentment. I el de joves, doncs, funciona molt bé, estan supercontents. Nosaltres també, des de la biblioteca, perquè és que és meravellós veure com la gent jove tenia aquestes ganes de tenir aquest espai i de cultura i de cohesió social, no? Que és el que sempre parlem.
0: I després hi ha una altra que també a mi em va cridar molt l'atenció, no sé si aquest any, però que sí que repeteixi, que és el de còmic, podria dir novel·la gràfica.
1: Aquest és infantil, és entre 9 i 13 anys, i sí, tornem a l'octubre.
0: Val la pena, no? Perquè també hi hagi un
1: fantàstic
0: grup de lectura infantil que a lo millor de lectura sola
1: també es
0: seria
1: fa,
0: difícil.
1: No, també fem a l'Atrapallibres, que és
0: però
1: un...
0: per més petits encara.
1: No? Ah. A l'Atrapallibres fem... Bueno, aquest any farem tres grups només, dels nens que van a nens i nenes de quart, cinquè i sisè de primària. Això comença a funcionar entre el gener i l'abril, normalment, i ja està tot programat. I aquest any no es farà, l'any passat jo m'encarregava d'un grup una mica més grans, que era el dels primers, de primer d'ESO, tenien 12 i 13 anys i eren els protagonistes joves, que és el club de protagonistes joves. L'Atrapallibres és un club de lectura que funciona només aquests mesos, entre gener i l'abril, perquè el que fem des de moltes biblioteques i des de molts centres educatius també que s'afegeixen al projecte és llegir les lectures que han sigut premiades en el Premi Atrapallibres, no? Per escriptors, escriptores, i llavors cada any per fomentar la cultura i la lectura, al final és el que fem això des de les biblioteques i altres centres educatius, es fa des d'escoles també. Nosaltres aquest any oferirem tres grups i de moment el de 12-13 no, perquè tenim en ment una altra cosa que de moment no puc avançar perquè ho estem...
0: Però el de còmic sí, no?
1: El de còmic és diferent. El de còmic
0: és,
1: comencem,
0: dir, ja,
1: el de còmic
0: també
1: és diferent, és entre 9 i 13 anys, funcionarà per octubre, novembre i desembre.
0: Només un trimestre.
1: Aquest trimestre. I quan comenci l'any mirarem a veure com, a veure, com ho tornem a fer.
0: A través del funcionament.
1: Sí, però no, el funcionament ja està, jo crec que molt, molt, és molt sòlid, perquè van venir molt contents a l'edició passada, que van fer 3 sessions també així com de prova, i vam aconseguir entrades pel Saló de, del Còmic de Barcelona perquè poguessin anar, i bueno, van disfrutar molt. Les nenes i nens que van venir van poder anar acompanyats dels pares, perquè vam tenir entrades també per un acompanyant, i bueno, és una manera també de que vegin que a la biblioteca no només poden venir a estar callats i a fer deures, sinó que també es poden divertir molt,
0: i tant,
1: i amb una activitat que els hi agrada tant, no? Com és el còmic i el món del còmic, tot el que envolta el còmic. Ara doncs comencem a l'octubre, i a veure si tenim sort i podem tenir també entrades pel Saló, però del manga, que normalment és l'últim, és el pont de desembre.
0: Això també sempre agrada moltíssim.
1: I com que estan entusiasmats, a veure si ho podem fer. Va ser molt bonic el comiat del club del còmic d'aquest any, bueno, sí, del curs passat, el vam acabar al juny. Va ser molt bonic perquè justament va coincidir amb l'aniversari d'una de les persones que el condueix, de la Laura. Uh-huh. I bueno, va portar el Dani, que és l'altre conductor.
0: Sí. Bueno, jo pensava que era només un, el Dani, però
1: el
0: són
1: Dani,
0: dos.
1: Bueno, el Dani és realment, Dani és editor de uh-huh. Leviathan Comics, que i s'encarrega de la conducció d'aquest grup. Però la Laura, que és la seva parella, ella va. Està també a l'editorial i ve molt amb ell, perquè quasi que és més fàcil dues persones amb els nens, i a més és que s'ho passen molt bé, és que disfruten, no? La cosa és que ells venen i disfruten. Llavors van portar també autors, il·lustradors de còmics que havien llegit els nens, i aquell dia va ser molt maco el comiat, perquè el Dani va portar una tarta d'aniversari també a la Laura, i els nens ens van llançar la tarta, però s'ho van passar superbé. I bueno, ara tornarem a reprendre l'activitat, i després, depèn dels pressupostos, com sempre, que això és el que es passa, mirarem de cara a l'any vinent a veure què podem fer.
0: Un altre que funciona bé, i a més en aquest sentit, és aquesta col·laboració que hi ha amb el tema de la llengua, no? Que és el de conversa, no? Sí. A través d'aquí també hi ha llibres i tal, però sobretot aquí el que prima més és la conversa en català.
1: Sí, bueno, amb el CPNL de l'Ajuntament de Català, amb la Susana Corcho, que bueno, és molt coneguda teva.
0: Però la Eva és la que...
1: La Eva, Eva s'encarrega de les converses,
0: sí.
1: Que és un grup que funciona molt bé,
0: també.
1: Contentíssims, també han fet molta amistat, i també acaben de, no, traspassen aquesta part que és només venir a la biblioteca, tenir una conversa amb persones que, bueno, estan en un grup i tal. També van tenir un comiat de curs fantàstic.
0: Sí. Això sí que ho he vist.
1: Sí,
0: no vaig estar present, però sí que ho he vist. Va ser molt xulo.
1: Van disfrutar molt. Van tenir un berenar boníssim que van portar entre totes i tots. I bueno, el grup funciona com a conversa. És una sessió d'espai que fem la biblioteca. Però sí que és veritat que amb la Susana... nosaltres bueno, ens trobem a principi de curs sempre per veure les visites que oferirem a aquests nouvinguts, aquests alumnes que arriben de fora, que començaran amb ells els cursos de català per a nouvinguts, i a més també per programar una sèrie de lectures que faran ells com a club de lectura fora de la biblioteca, però amb llibres que arriben a través de nosaltres, de la biblioteca. Bueno, sempre ens reunim la Susana i jo per triar lectures, per veure què seria més, doncs, que sigui més adient, no? pels cursos que estan fent, i bueno, la col·laboració és aquesta, a més de que és un espai que bueno, sempre són benvinguts, i nosaltres disposats a ajudar-los en tot el que, en què calgui. També tenim el grup de converses en francès, que també és un, també és, funciona com una sessió d'espai. També venen els dimarts i s'ho passen també estan tan contents també que de vegades els hem de fer callar una mica perquè s'esveren. I clar, això estem parlant de persones de més de 60
0: però
1: anys.
0: Però pensa que estem en un espai que normalment és tancat. Vull dir, s'ha de parlar molt fort.
1: No, però parlen fort. Sí. I i riuen, criden, i clar, de vegades els hem de dir una mica més fluixet, sisplau. Perquè, bueno, és que clar, la biblioteca té 27 anys, l'edifici, com tu has dit, sí. I no està insonoritzat.
0: Home, però mira, per exemple, en els clubs de lectura, pel general, i mira que es parla, perquè en un club de lectura és, que és normal que es parli, perquè s'ha de comentar el llibre, és la tertúlia. Però és molt més tranquil.
1: Vull
0: dir, aquí no, mai, que jo sàpiga, s'ha hagut de cridar l'atenció pel general.
1: No, però s'esveren, no sé què passa.
0: Que els de francès, sí. Potser que és una manera de... És que no, si mira els que parlen francès, sí. Potser que vagi una mica...
1: S'esveren, no, no, riu al vol, que s'ho passen molt bé i estem contents d'això, però clar, de tant en tant els hem de dir... Recordeu-vos que...
0: pel que quan jo deia, per exemple, al club de lectura, és que és molt important, no, el foment de la lectura, des del meu punt de vista, però la biblioteca no es queda, no només aquí en el club de lectura, però sí que és veritat que en el cas de la Caldera, per exemple, o pot ser que també en el de Maria Moline, però en el cas de la Caldera hi ha una part important que és sempre que es pot, doncs ve l'autor sempre que es pot, perquè sempre la gràcia que podria ser més el que estan morts, perquè quan estan morts és difícil que vinguin, no? O són de fora, però per general quan parlem d'autors d'aquí catalans, sí. I llibres escrits en català, doncs hi ha una manera que però només permet una subvenció de dos, no? Que és a través de la Institució de Lletres Catalana, i pot venir l'autora, l'autor, qui sigui.
1: Sí.
0: Altres vegades, si l'autor està d'acord i ve per amor, per amor al seu llibre, sí. Senzillament així,
1: que també hi ha.
0: Però això enriqueix molt el club de lectura.
1: Sí. Bueno,
0: la gent que assisteix,
1: jo crec que aquest any s'ha notat molt, no? Que sí. Estaven encantades, no? D'aquestes... Bueno, de tenir l'autora o autor amb nosaltres, no? Perquè ja no només és que t'has llegit el llibre i l'has compartit amb altres persones i és, bueno, són conscients de les diferents lectures que fem cada persona d'un mateix llibre. Clar, quan tens l'autora o l'autor
0: davant...
1: Clar,
0: i si tens algun dubte, és que l'autora te diu, sí. A veure, no és que jo l'he fet això o volia explicar això...
1: I també es converteix en un acte molt més íntim, no?
0: Però l'autora o l'autor també agraeix moltíssim que a vegades les puguis dir alguna crítica. Digo, no, és que això també, també serveix, no? Sí. Perquè bueno, ajuda a lo millor, doncs, sí. O a veure coses que diu, és que jo això no m'havia donat. També passa, eh?
1: Bueno, és que jo crec que l'autor també passa això. El fet de tenir també un autor o un autor davant, no? I que estàs compartint el fet de que tu t'has llegit aquell llibre, crea com una sintonia, una sinergia especial de que realment coneixes aquella persona, no? Que no és un autor així com famós, que queda com que és inalcançable, no? O sigui, clar, tenir la persona allà davant i que tu puguis parlar de que t'has llegit el llibre, s'ha entès allò o que no, i que li estàs preguntant i t'està explicant realment el seu sentiment i sensació, llavors és el que fa que sigui tan especial, no?, la trobada amb autores. Mm. Perquè, bueno, clar, et col·loca en una posició molt diferent, no només de lectora, sinó de que estàs compartint, no?, la lectura, i això és molt, molt bonic. Ara també tindrem el novembre, el 11 de novembre, em sembla, que marxem,
0: aquesta,
1: no?
0: És aquesta manera de que en la comarca, no?, sí. Hi ha aquesta trobada, sí. De club de lectura, sí. Però a través d'un, en aquest cas, és una autora, que estarà present allà, sí. Però diguem, són, bueno, els diferents clubs de lectures de la comarca que
1: això
0: poden
1: existir. Això és un projecte de Diputació de fa, sí. Moltíssims anys, que es va començar a fer, es diu el Club del Llibre, i es fa a nivell general de totes les biblioteques, bueno, totes les biblioteques estem adherides a Diputació, però es fa un de manera general, que sí que es fa online, vale? I cada 4 o 5 mesos, em sembla que és, no, ara no recordo la periodicitat.
0: Sí,
1: jo
0: crec que sí que és.
1: I després
0: que
1: es passa,
0: no?
1: Un anual a cada comarca. Llavors, és normalment trien entre la comarca i Diputació la persona que vindrà cada any, no?, a la trobada de clubs de lectura d'aquesta comarca. En aquest cas, nosaltres aquest any tindrem aquesta trobada dels clubs de lectura el 11 de novembre, la Núria Busquets.
0: No, no. No, perdón, es la autora de Gina.
1: Ah, no, Gina, la María Climent, la perdona, María estaba pensando en María estaba Climent. Pensando en la Núria Busqués, que es sí. la autora de FAM. No sé por qué sí. se me anota el
0: cap. No, la autora de FAM.
1: María Climent,
0: sí. Crec que no podrà venir.
1: No, vindrà.
0: Però sí que és veritat, en aquesta, que és al novembre, però crec que la biblioteca ja per començar, ja comença de molt bon peu, eh? Perquè bueno. Si és aquest setembre, normalment sempre comença l'octubre no. I aquest any començarà...
1: Comencem al setembre nosaltres al Club de Lectura...
0: De la Caldera, te
1: sí,
0: parlo.
1: Sí, sí, de la Caldera.
0: Bueno, l'altre també, però en aquell, de Maria Molinet però... també comença al setembre. Però aquest cas...
1: de la Caldera, que sempre havia començat a l'octubre aquest any, comencem al setembre perquè bueno, vam veure que necessitàvem més sessions perquè ens quedem curtes, perquè la gent té ganes. Sí. Llavors van dir, pues fem una sessió al setembre, que sempre el deixàvem una mica al setembre. A les biblioteques passa molt això, que comencem a l'octubre perquè comencem amb el curs, realment. Al setembre, fins que no passa la diada, sembla com que no hi ha res que puguis començar a fer realment en sèrio, no? És com que és tot comença a seure's, no?
0: Un cop s'ha fet la diada, comença el curs escolar...
1: Exacte. I llavors començàvem a l'octubre. Aquest any vam pensar, comencem al setembre...
0: I, que és a final, total, sí, és el 28, crec que és,
1: sí,
0: no?
1: El 28 de setembre, i comencem fort, perquè comencem amb una autora. L'autora vindrà, farem el llibre de...
0: I baixaran, i van passar tants anys
1: de la Natalia Cerezo, sí, si has gotxi, perquè sí. És que tinc tants llibres al cap que se m'obliden els títols. I, no. Bueno, vindrà la Natalia... tindrem una, jo crec que un començament molt bonic.
0: Una sessió, t'asseguro, que amb la Natàlia...
1: I ella és molt, molt maca, és una noia jove, maca, amb ganes de compartir també la lectura.
0: I pensa que fa clubs de lectura també.
1: Sí, i després hem pensat que aquest estiu vam dir, mira, com que al novembre anirem a conèixer a la Maria Climent, doncs, moltes de les usuàries i usuaris del club de lectura no coneixien la seva lectura. Llavors el que vam fer és, doncs portem llibres aquest estiu d'aquesta autora, de la Maria Climent, que vagin tenint contacte amb la seva lectura, i a més hem posat a l'octubre una de les seves lectures, perquè així quan arribem al novembre al club, que anem tots els clubs de la comarca, tenim coneixement de com escriu, de com és ella personalment,
0: i si
1: podem fer preguntes, pues serà fantàstic. Estarà molt bé, jo crec, perquè anem moltes, s'han apuntat moltes de les persones del club, encara s'apuntaran més, jo crec, i no he pogut tancar el tema de l'autobús, perquè vindrà un autobús a buscar-nos, per portar-nos a totes, es farà a l'auditori de Canovelles aquesta vegada, i bueno, no sé si en algun moment es decidim des de aquí, Caldes de Montbui, a fer-lo des de...
0: Ostres, estaria molt bé.
1: També seria molt... El que passa és que no sé si tenim un espai.
0: Sí que hi haurà espai. Pensa que a partir de l'any que ve, com això no, ja no seria fins al proper curs, podríem dir, crec que ja estarà l'auditori. El que passa que és de l'escola de música i caldrà bueno, demanar... Però si no,
1: l'escola de música també es pot fer.
0: Hi ha aquest, l'espai, no sé si coneixia l'espai del Carme, que és molt gran també.
1: No l'he vist.
0: És molt gran perquè permet...
1: Però pensa que som 30, quasi 30 biblioteques amb clubs que en vindran 25 persones per club mínim.
0: Clar.
1: Llavors es necessita... És una infraestructura gran.
0: Un espai ben gran. Sí. Bueno, ja s'arribarà.
1: Sí,
0: jo penso que ja es pot arribar. I tant, d'aquí a aquell moment, doncs penso que sí. I estem parlant dels clubs de lectura, però no només ens quedem en els clubs de lectura, que també hi ha un altre, vull dir, de clubs de lectura aniran sortint, però també hi ha altres activitats, com pot ser, per exemple, el documental del mes.
1: Del mes, sí.
0: També, que funciona bastant bé. Bueno.
1: Sí, tenim el 29 de setembre.
0: Comencem ja aquí.
1: Sí, tenim un documental que és Amazonian, em sembla que es diu, no estic segura, I, bueno, que ha rebut molts premis, també, i de cinema independent, i, bueno, el tindrem el dimarts 29 a les 6 de la tarda. Funciona bé, la gent està molt contenta, són temes molt diferents, clar, són documentals que, pensa que són cinema independent, moltes vegades les direccions són de persones que han tingut molts problemes als seus països per poder fer el que estan fent, denunciant i reivindicant molts aspectes, no?, socials, vitals en general, no? I bueno, aquest any ha sigut molt, bueno, molt, molt molt prolífic en quant a públic. El primer documental que vam començar al setembre, el curs passat, era sobre Miralles, l'arquitecta,
0: sí,
1: que va viure...
0: Vaig assistir, va ser molt xulo.
1: Aquí a Sant Feliu de Codines, i bueno, va ser com molt... molt interessant, va venir moltíssim públic, va ser molt bonic. I després també, bueno, sempre, realment, jo crec que sempre que el tema és així compromès, tenim
0: sempre és compromès, sí. No? Per lo general sempre sí. És compromès, sí, sí, sí, és una temàtica. Que també és veritat que, com tot, no? A vegades hi ha un públic fix, no? I acostuma sí, a ser aquest sí. públic. Però bé, això també està molt bé, perquè crea la dinàmica de que aquestes persones, a vegades també en funció de la temàtica, pot ser que vingui alguna persona de nova, que també funciona molt bé aquest, el documental, no? Perquè normalment se busca que hi hagi persones que representin el tema sí. que, del que es parla.
1: Home, s'intenta que persones d'aquí de Caldes que tinguin algun doncs, contacte o lligam amb el tema que s'està tractant, representants d'entitats o de qualsevol àmbit privat també, es contacta amb ells perquè puguin venir a la biblioteca i que ens puguin fer una lectura com una mica, una mirada més àmplia, no? Que la gent que no tenim un contacte tan directe amb el que s'està expressant en el documental puguem també entendre. I intentem també, hem intentat una mica que la sala estigués millor acondicionada pel tema del documental, perquè, clar, són documentals que ens passen només per aquell dia, per poder-se veure aquell dia, perquè és una plataforma que, bueno, és la tècnica de cultura des de l'Ajuntament, ella és la que
0: la
1: té
0: que
1: ho, contacte
0: diguem,
1: i ho ha tirat endavant,
0: no?
1: Ha tirat endavant aquest projecte, que és molt, molt bonic, i llavors el que fem és que intentem tenim la sala d'actes que està molt bé per poder-lo fer. El que passa és que, clar, a la pantalla que podem tenir els subtítols són molt petits, de vegades són pel·lícules que són de diferents països, estan versió original, subtitulades, i clar, tenim una edat, la majoria de gent, que anem al documental i anem perdent vista, no? I de vegades la gent ens diu, és que no veig bé, no? I

0: Gràcies, no?
1: Sí.
0: Aquí al... A veure, ara... Així, a la plaça, al Canaletes, davant del, sí, de la plaça on, doncs, de la plaça de l'Àngel.
1: El Manolo té molta il·lusió, com sempre, és un entusiasta del que fa, de la biblioteca, és un gran usuari i persona amb nosaltres, i llavors, doncs...
0: El tindré en compte, no? Perquè, sí, mira, aquest estiu no hi ha hagut manera, però ara ja, doncs, a començar la nova temporada del fòrum, ja vindrà, justament comencem el 14, ha de ser el 14 mateix, que ha de venir el 15.
1: El dia 16, ara t'ho confirmaré.
0: No, sí, però vull dir que va per aquí, sí.
1: I, bueno, com sempre, serà una presentació especial, perquè el Manolo...
0: Dia 16, a més, és dimecres. Sí. Els dimecres són els dies que acostumen a fer la reunió i és una manera de que tothom,
1: exacte,
0: vagi, i o sigui, que s'omplirà, pots,
1: exacte,
0: estar segura.
1: Estava pensant per això, ell ho té tot pensat, i bueno, jo crec que serà tan bonic com sempre, perquè les presentacions del Manolo són emotives, perquè no només el que ell és capaç de transmetre amb la seva escriptura, sinó també que omple molt bé la presentació amb imatges visuals i música, no? I això sempre és molt bonic. Prepara, no?, la presentació amb molt de carinyo, i això es nota molt.
0: Ja ens ho parlarà, perquè ja dic que, tot i que sigui el 15, la proposta queda ja des d'aquí, si el sent el Manolo, no?, que el dia 15 passi pel fòrum. Ja dic que el fòrum comença la nova temporada el 14, doncs el 15... Per no dir que vingui el mateix dia 16, que podria ser, perquè pel matí en una, però millor un dia anterior, no?
1: I doncs mira, el dia 18 tenim
0: un altre,
1: que és un llibre més juvenil, és La copa celestial, de la Jona Maria Correa de Cabo, que és una noia també d'aquí de Caldes. Sí. I bueno, encara hem d'acabar de veure com ho fem, però la presentació del llibre serà el divendres dia 18. I després, em sembla...
0: A les 6? O quarts de 7?
1: Dos quarts de 7, com sempre, sí.
0: Sí.
1: I després tenim el dia 23... És que no puc avançar res.
0: Bueno, no, només tenim títols.
1: Tenim una col·laboració, també estem preparant una col·laboració... Però bueno, sí que puc dir, perquè tu ja vas entrevistar-los a la Plataforma per la Llengua.
0: Oh, i tant.
1: Vale?
0: Sí.
1: I puc avançar una mica, però no puc avançar del tot.
0: Hi ha aquesta presentació de la Plataforma del grup?
1: Tindrem un taller. Tindrem, vale, alguna cosa amb la Plataforma.
0: Ah, no, són els 21 dies. Comença,
1: exacte,
0: a partir del 10. A partir del dia 10
1: fins
0: ja...
1: Fins que el dia 10 l'Ajuntament no doni el tret de sortida, clar, diguem, nosaltres no ens podem avançar.
0: No, però el dia 10 és el tret de sortida, sí, dels 21 dies
1: les
0: en català,
1: dies
0: de parlar.
1: Exacte.
0: Que tot encendeu.
1: Sí, llavors, encendeu aquesta campanya,
0: sí,
1: que ha proposat la Plataforma per la Llengua,
0: exacte,
1: i s'ha adherit al CPNL de Caldes de Montbui, es van comunicar,
0: sí,
1: amb nosaltres també.
0: Sí, perquè justament aquí ho va avançar primer... La Susana.
1: Sí.
0: I després, la setmana passada, que va estar Joan Andreu,
1: Joan Andreu,
0: Roser Guitera i Montse Martí.
1: I l'Eva Guardel també.
0: Està dintre del grup.
1: Llavors vam pensar, a la biblioteca hem d'anar, hem
0: I
1: de
0: tant.
1: Tenir col·laboració. Llavors, nosaltres des de la biblioteca, a més de que aquest, justament el mes de setembre, és un mes del llibre, és el mes del llibre en català. Tenim la fira del llibre en català.
0: Ui, tant, que comença ja, eh?
1: El 22.
0: No, jo diria que és a partir de la setmana que ve. Bueno, jo t'hi dic perquè comença amb les rutes literàries,
1: això
0: tot,
1: sí,
0: plegat.
1: Però no, les biblioteques tenim la cita per comprar el dia 22,
0: vale,
1: i el dia 23 ja comença tothom.
0: No, jo és que no me perdo
1: llavors,
0: la setmana del llibre mai.
1: El que estem intentant fer és, bueno, tot el vestíbul de la biblioteca serà llibre en català.
0: Molt bé.
1: I
0: parlar en català.
1: I una mostra bibliogràfica de llibres, però sociologia en català.
0: Molt bé.
1: Vale? No només novel·les, tindrem també...
0: No, també assaig.
1: Exacte. I sobretot parlant de per què el català moltes vegades s'ha deixat de banda, perquè no tenim el costum de parlar en català quan ens estan parlant, i canviar, no?, la llengua.
0: Justament...
1: I a mi ja no em costa, que jo no parlava català, i ja no em costa.
0: Però justament aquesta hora de conversa que ho fa la Eva, justament està adreçada per totes aquestes persones,
1: sí,
0: que la majoria no són nouvinguts, no. Són d'aquí,
1: sí.
0: Bueno, d'aquí, de l'estat,
1: sí.
0: Perquè a vegades sí que hi ha alguna persona que ha vingut, jo que sé, a lo millor de Salamanca i porta poc temps i tal, però de seguida s'ha posat, o persones que porten aquí i no, pel que sigui, pues no,
1: bueno,
0: no ho feien
1: servir. Els hi ha costat una mica més, però ho estan fent molt, molt bé.
0: Molt contentes, també.
1: D'aquest grup de
0: conversa. També van passar per aquí.
1: Sí. Doncs llavors farem alguna cosa que en realitat no puc avançar perquè estem acabant de...
0: Bueno, són
1: de
0: sorpreses, però... no, i que són sorpreses que val la pena, doncs, de...
1: Sí que estem preparant també un aparador.
0: Pensa que amb això, en el vostre programa, també ho,
1: sí,
0: anireu explicant.
1: No, per això que nosaltres anirem explicant, però... Estem també com pensant en un aparador cultural.
0: Que xulo.
1: Que sigui una mica, pues això, llibre en català, la campanya dels 21 dies, i a més una mica també Escaldarium, que no s'ha pogut fer aquest any, i d'alguna manera...
0: Però hi ha algun altre tema que ja s'ha fet per primera vegada aquí, a la biblioteca, aquest any, que va ser al febrer, a final de febrer, que va ser el primer certamen,
1: però,
0: no?
1: Ja, però no m'ha acabat, que tenia més coses.
0: Bueno, pues explica d'altres més coses, però ja és un passat, és un passat, el certamen.
1: Que també he de dir que, bueno, també tenim els contes, ja comencem amb
0: i
1: els contes.
0: Els contacontes també es tornaran a fer, o de moment això, bueno, és un pressupost?
1: No, els contacontes estan, sí, ja preparats, els de l'any que ve ja també estan, mm-hmm, estan pressupostats, o sigui que això no podem deixar-lo. El 4...
0: Que és... Això és una de les activitats justament pels,
1: sí,
0: més petits,
1: sí,
0: que... però que tenen molt, molt... Vull dir,
1: sí,
0: que
1: bueno,
0: és una manera de que estiguin els papes,
1: mira,
0: amb els nens.
1: La del dia 4 ja estava plena la setmana passada. O sigui, ja no...
0: o sigui que ja ha començat.
1: Sí, ja ha començat. I després tenim, bueno, tenim més coses, ja t'ho aniré dient, i parlem, si vols, del... Ah, bueno, és que tenim una altra cosa que, clar, serà molt, molt xula, i jo la vull dir perquè farem una xerrada, taller... amb la Marina Álvarez, que és una...
0: Ui, et tocant el tema de la dansa.
1: Exacte.
0: Uh-huh.
1: Llavors, ella va venir a presentar el llibre, tu te'n recordes, crec que era pel març, abril,
0: sí,
1: i el seu llibre, que, bueno, que era un llibre dedicat a la dansa, però des del món de la docència, no? Perquè no hi ha llibres que tipifiquin una mica tot el que es treballa per poder presentar-se a la selectivitat pel món de la dansa i la música.
0: Ella se lo estava treballant moltíssim, però estava una mica decebuda, sí, perquè doncs, no tenia el ressò que havia...
1: Parlant amb ella en aquell moment, des de la biblioteca estàvem pensant en crear, i que ja l'hem creat, que ja està actiu, al vestíbul, un centre d'interès de benestar emocional.
0: Uh-huh.
1: Llavors, parlant amb ella, el que vam decidir és que farem almenys 3 dies. La primera serà un taller xerrada que ens posarà a l'ordre del que farem, però ja sortirà a les xarxes, ben explicat, però el que volem fer és un taller de cos i cor. ¿Vale?
0: Taller de cos a través de la dansa?
1: Sí, a través del moviment, activar parts del cos i de la ment que se'ns han quedat una mica com
0: enquistades. I això és obert a tothom?
1: Exacte.
0: A totes les edats?
1: Sí, a partir de 16. A partir
0: però
1: de 16...
0: fins a... Hi ha límit o...?
1: No,
0: pots
1: venir.
0: És a dir, fins a 100...
1: Pots venir.
0: No, encara no
1: fins
0: tinc 100 anys.
1: Fins a 35, no. Pots venir. La Conxi, em retreuràs sempre que et vaig dir que no podies venir al Club
0: de
1: Joves.
0: És que...
1: M'ho retreuràs sempre.
0: Sí, i no serà perquè no tingui temps jo de fer Club de Lectura, no?
1: No, però el de Joves deixa'ls que estiguin tranquils, que a mi també m'agradaria i no em poso amb ells.
0: No, sí, deixem-los
1: doncs
0: tranquils.
1: La primera xerrada de la Marina serà... És com una xerrada taller, perquè sí que dintre d'aquell dia que intentarem explicar el que faríem, hi haurà una mica de taller també, no?
0: Oh, no, això ja més dones a mi, m'ajudes molt perquè m'estàs donant més pistes perquè vingui més gent,
1: o sigui,
0: al fòrum.
1: Ja ho pots anar dient.
0: Sí.
1: Però
0: això
1: no sé...
0: per quin? Quan començaria?
1: Vale, ahí està el problema, perquè ja ho teníem tancat, però com que des d'ahir tenim problemes també per acabar de tancar tota la part de les 21 dies,
0: clar,
1: de la campanya 21
0: dies
1: en català, doncs estem esperant a veure com ho podem arrodonir tot, però jo crec que anirà fantàstic. En aquest cas tindríem 3 sessions també amb la Marina, una al setembre, octubre i novembre. Vale?
0: Mm-hmm.
1: I jo crec que si això surt com esperem i volem que surti, que vingui gent i que ho pugui gaudir, i doncs intentaríem fer més endavant més tallers en aquest sentit, benestar emocional, però també relacionat amb el dol.
0: Mm-hmm. Vale? Ah, està molt bé.
1: Perquè també se'ns queden moltes coses que no podem expressar, i a través del moviment i de la literatura.
0: Però sempre amb
1: podem...
0: la Marina també, molt sí, bé. No, sí. Està, és una idea molt sí. bona. Doncs, mira,
1: i passem a parlar del que tu volies parlar.
0: Ja no sé si queda gaire, sí, però bé, podríem dir que una primera valoració d'aquest... no, encara ens queden 8 minuts.
1: Sí.
0: I una primera valoració d'aquest certamen, el primer certamen del Caldes Criminal, que podríem dir que...
1: Primer de tot, el que em ve a la ment quan penso en això... Esgotament, vaig acabar esgotada, no, però m'ho vaig passar molt bé.
0: Jo estic assistint a molts certàmens, i per això, i ahir me n'adono que no va estar malament.
1: No, sí, va estar estupendo, però jo vaig acabar esgotada.
0: De la gent que va venir,
1: De tot el que havíem de preparar, de tota la feina que hi ha darrere.
0: No, és que hi ha molta.
1: I que vam sortir d'allà el dissabte a quasi les 10 del vespre,
0: i
1: estàvem esgotades. Final... Recordo la imatge de la regidora de Cultura en una butaca que va deixar caure perquè no podia més. Bueno, va ser molt, molt intens i va ser molt bonic. Bueno, crec que va ser rebut amb moltíssima il·lusió.
0: No,
1: i
0: t'asseguro que amb el contacte amb els que van, els convidats, no? Els escriptors i escriptores, la valoració va ser molt positiva. Sí, home, això és important.
1: Es van portar molt bé tots,
0: crec. Vull dir que la valoració de totes les persones, i ja dic que vaig a... Clar, conforme vaig assistint, vaig a festivals que justament de persones que potser són comissàries i van estar aquí, doncs ho acostumen a remarcar, no? I ara, espera, que ara, per exemple, i jo ja ho avanço des d'aquí, perquè un dia d'aquests tindré també, parlarem, ja serà en el fòrum, no?, amb la Susana Hernández, perquè justament ella és la comissària del Premi del Mal, i a final de setembre, primer d'octubre, es fa aquest festival. Bueno, i encara n'hi ha més, però per mi són aquests més coneguts. Després, al novembre, hi ha el de la Garrotxa, que també és la Maribel Torres, una persona superencantadora. Ella no va venir l'any passat, però vindrà a la propera, perquè sí que des d'aquí podem dir que hi haurà una propera.
1: Espero.
0: Això ja fins i tot l'alcalde ho va...
1: Sí, però bueno...
0: Però no, queda feina.
1: Hem de ser prudents,
0: queda feina, molta feina.
1: L'hem de començar ja.
0: No, sí, no, ja
1: l'hem
0: està
1: començar ja.
0: Està ja començada. Vull dir que... Però bé, mira, ens queda molt poc temps. Hi ha una pregunta que no te l'he fet i aquests podrien dir que és la cara oculta de la gestió. Darrere de cada llibre recomanat a les prestatgeries o cada activitat hi ha molta feina invisible.
1: Sí.
0: Com és el dia a dia de dirigir un equipament que gestiona una col·lecció de més de 38.000 documents?
1: Home, el dia a dia és en alguns moments difícils.
0: Per la manca de personal, no?
1: Sí. Però també he de dir que tinc uns companys que són absolutament meravellosos, que m'acompanyen moltíssim, que treballen molt bé, treballen molt i molt bé. I em sento molt recolzada per ells. Quan vaig arribar, jo ara ja fa un any i mig.
0: Sí, gairebé 2 anys.
1: Quasi 2
0: no,
1: anys,
0: No, són 2 anys, al novembre.
1: Al novembre farà 2 anys. Sí. És que passa molt ràpid, Conchi.
0: Sí.
1: I, bueno, clar, arribes i gent que no coneixes, un poble molt gran, que jo no havia treballat mai en un poble tan gran, i la gestió... La part burocràtica de la direcció sempre és una mica que... No és el que més m'agrada. A mi no és el que més... A mi m'agrada molt el contacte amb la gent.
0: L'altra és més feixuda, però s'ha de fer.
1: La faig, evidentment, però va costar una mica començar, però com sempre, tots els treballs, però jo agraeixo moltíssim als meus companys, a la gent que heu estat sempre des de principi, tu, el Manolo Villa, la meva regidora, que ha sigut maquíssima amb mi, doncs, la valoració és molt positiva. I ara mateix, doncs, no sé, quan he entrat aquí i no venia amb el Dani, m'he trobat raríssima, perquè jo vinc a la ràdio amb el Dani, i el Dani, pues, és que és el meu company ja també, com, no sé, és com el meu apèndix, no? Anem sempre junts perquè, bueno, per les circumstàncies estem a la mateixa planta treballant i tenim no, també
0: i,
1: un...
0: I que té un bagatge el Dani, jo diria Dani que està des del principi.
1: El Dani és la canya. Però
0: mira, ràpid, ràpid. un futur, un desig de futur. Si fessis una carta als reis de la, als reis de la cultura, quin projecte o repte de futur t'agradaria implementar a la biblioteca a curt o a llarg termini per als societats, o sigui, per gaudir, que la gent pugui gaudir més encara de la biblioteca?
1: Mira, reptes hi ha molts. Projectes m'agradarien moltíssims. Sempre tenim el mateix problema, no tenim diners. M'encantaria poder...
0: I tenia com a mínim una persona més.
1: Ah, bueno, això segur. Mínim. Sí. Per anar bé, podríem ser dues persones més a l'equip, encara que no ho sembli, que molta gent pensa que estàs ahí i no estàs fent res, hi ha molta feina i tu ho saps. Aniríem, però amb una ja em conformaria. Però no sé, jo crec que el que sí que demanaria, doncs, podríem... Per fer reptes, jo faria moltes activitats que se m'han quedat encara sense fer. Referents a música, a vins, a moltes més coses que m'agradaria fer juntes, no?, amb la lectura.
0: Mira, m'he deixat un munt de preguntes, justament les que més m'agraden, que són la sorpresa.
1: No, al final no havia de tenir tanta por, Ferran.
0: Pues ja tinc, i les xafarderes.
1: Les xafarderes me les fas un altre dia.
0: Sí, ja te les faré. Doncs Clara, arribem al final. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta mirada tan completa, tan humana i tan propera que és la biblioteca, de la biblioteca de Caldes de Montbui. Gràcies per la feina que feu, per mantenir viu aquest espai que és molt més que un equipament, és un punt de trobada, un refugi cultural i un lloc on la comunitat es fa gran. Que continuï batejant amb la força i la passió que ens heu transmès i que continuïs durant molt de temps aquí.
1: Això ja no saps
0: per què t'ho dic, sí. Perquè hi ha hagut molts canvis.
1: Bueno, ja veurem. Moltes gràcies, Conxi.
0: Doncs aquí, fins aquí l'edició d'avui de Paraules, Música i Lletres a la Fresca. Hem viatjat per la música que transforma, que acompanya, que obre els espais interiors, i hem entrat en la vida cultural que ens construeix des de la proximitat, des d'una biblioteca que és memòria, comunitat i futur. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per compartir aquestes dues hores que sempre intenté ser un espai de calma, intentem que sigui un espai de calma, de cultura i de bellesa. Ens retrobem dijous que ve.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La penya blaugrana calderina ha celebrat el seu 50è aniversari. Els barcelonistes de Caldes s'han reunit aquest dimecres per commemorar els 50 anys de l'entitat. En aquest acte celebrat al seu local es van anticipar les activitats que han preparat per la fita històrica complerta. Finalment, també va haver-hi torn de preguntes per als membres de la Junta i refrigeris per als participants. El Museu Termàlia ha incorporat una nova audioguia sobre l'artista Manolo Huguer. Es tracta d'un recurs gratuït disponible a través de la plataforma Visit Museum i de les tauletes disponibles al museu. Aquesta iniciativa permet descobrir la vida i obra de l'artista, a més de la seva relació amb Pablo Picasso. L'audioguia consta de 17 pistes i té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. Es troba en diferents idiomes, com el català, castellà, anglès i francès, tot i que properament s'incorporarà en llengua catalana de signes. Visit Museum és un programa impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat que ofereix continguts digitals per complementar la visita als museus de Catalunya. Aquesta aplicació ofereix recorreguts, textos, imatges i recursos per enriquir la visita cultural. Caldes veu augmentar l'atur del mes d'agost. Al igual que gairebé tots els municipis del Vallès Oriental, les persones aturades a Caldes aquest agost han augmentat respecte al juliol. El mes anterior havia 600 persones aturades, però a l'agost s'ha transformat en 640, un augment que no només apuja entre mesos, també amb l'any anterior. I és que respecte a l'any 2025 també ha augmentat amb 7 usuaris l'atur de l'agost d'enguany. Tot i que aquest augment entre els anys, la comarca ha experimentat un descens d'un 1,66 entre 2025 i 2026, unes 303 persones menys en situació d'atur aquest agost, el que suposa gairebé 18.000 persones aturades en aquest mes d'estiu. L'artista calderina Esther Tenedor rep per quart any consecutiu el Premi a l'Excel·lència a Corea del Sud. L'artista de Caldes ha rebut des del 2023 el Premi a l'Excel·lència dins el Festival Internacional d'Art de Goetje, una edició que enguany ha acollit 362 artistes procedents de 33 països diferents, fet que dona encara més rellevància al guardó obtingut. Tenedor s'ha expressat molt il·lusionada i agraïda pel premi, a més de reivindicar el municipi calderí arreu del món. El pròxim 18 de setembre, a les 7 de la tarda, l'artista inaugurarà a l'escala l'escultura pública anomenada Els Esquenapelats, una creació conjunta amb l'escultor Josep Maria Vilaplana i que ret homenatge als antics pescadors del municipi. Una obra que quedarà just al giratori del passeig marítim davant la platja de les Barques. Ja es poden adquirir les entrades per al concert de la companyia elèctrica Dharma. El pròxim dimecres 9 de setembre, a 8:15, la sala d'actes del Carme acollirà el mític grup de rock dels Germans Fortuny. L'Ajuntament ha organitzat el concert dins el programa de la Diada Nacional de Catalunya, un acte que tindrà un cost de 12 euros i en què ja es poden adquirir les entrades a través del web de Caldes Cultura. El grup Sansenc porta actiu des de 1972 sent un dels grans referents de rock a Catalunya i creant himnes que han quedat a la memòria col·lectiva del país. També des d'avui ja es poden adquirir les samarretes i tiquets dels autobusos per a la mobilització per a la Diada de Catalunya. Com cada any, l'Assemblea Nacional Catalana organitza esdeveniments per la Diada de l'11 de setembre. El grup local de l'ANC de Caldes ven la samarreta de la Diada que enguany llueix el lema "I soc i som pel present i pel futur, independència". A més de les samarretes, també s'han organitzat autobusos per anar a la mobilització a Barcelona. Unes samarretes i tiquets que es poden adquirir a les cases dels mestres avui, demà, el proper dilluns, dimarts i dimecres de 6 a 8 de la tarda. El preu de la samarreta és de 15 euros i el tiquet de bus amb un preu de 12 euros. I acabem amb el temps. Avui tenim una jornada que ha començat amb alguns intervals de núvols, sobretot durant les primeres hores, però amb una progressiva obertura de clarianes i predomini del sol a partir de mig matí. No es preveuen precipitacions al llarg del dia i les temperatures pujaran progressivament amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 32 graus durant les hores centrals. El vent bufarà fluix en general amb alguns moments de més intensitat durant el migdia i la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol durant bona part de la jornada després d'un inici amb alguns núvols. Tampoc es preveuen precipitacions i les temperatures seran encara més altes, amb mínimes d'uns 21 graus i màximes que podran arribar als 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Estiu 2026 a Ràdio Caldes. Let me say the sense, baby.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.